0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: quin golarro que acaba de fer la miña mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig, un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes, des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona. Aquí estem, som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
6: Bon dia, Elena.
5: És divendres i estàs treballant. I us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient. Ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que.
6: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
7: És notícia.
8: És notícia.
9: És un futbolista amb unes ràtios que ni...
7: El millor d'Europa.
9: Ah, doncs ja ho tens.
6: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaki, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
8: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme. Aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
10: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara. Fermín López és un protagonista de luxe.
6: Aviam, et situo, Elena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant. Ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Què t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà al Què t'hi jugues, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
10: De totes formes, és un, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
7: Com a molt, eh?
10: Cap aquí,
5: 10 minutets, o vaig, eh?
10: Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
7: Sí, sí, sí,
10: també, és normal.
7: S'han de cuidar pel Mundial.
10: Home, bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
7: Recovery.
6: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
10: sí,
6: dels campions de Lliga, la edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Què t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
10: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Què t'hi jugues.
5: Protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Sport, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
5: Joan Poquí, del
10: Hola,
5: diari
10: bon
5: del
10: bon
5: Mundo
10: dia.
5: Deportivo, bon dia. Vosaltres també
6: fes-nos
5: esteu...
6: Fes-nos parlar una mica, Elena.
5: No,
6: fes-nos parlar una mica, sisplau, que vull saber com estan.
5: També estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
6: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al gener.
11: No, és que has fallat, sí que.
5: Es veu que són fake news, sí que.
12: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
11: Sí.
6: Sí, bueno, és una reunió de feina. És una reunió de feina. Sí,
11: exacte,
6: sí, està bé.
11: No, absolutament, ha vingut algú.
8: Pots passar el tiquet.
5: Hi ha hagut bon menú avui, sí, o no?
12: Sí, el de sempre.
8: Volem alineació, sí, Poquí.
11: Hem fet un parell d'amanides, una, sí, de cap i pota i l'altra de callos.
12: una mica de...
8: I llavors heu llançat les amanides i què més heu
12: fet? Una mica de cafè tallat... tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg de llarg cafè descafeïnat.
5: Aquest no era per tu, segur.
12: Sacarina. I hem fet una mica de amanida d'herbes, una mica de llenties...
11: Sí. Però no estofades, eh?
12: No, no, llenties no, bullides, sí,
6: sí. Integrals,
12: amb, integrals i pa integral per menjar.
5: Que millor que començar cosa, el dia Elena, a les 9 del matí amb això.
6: Amb l'Adrià Albets, el poquí no arribava mai puntual i amb tu sempre.
5: Sí, sí. Ja, clar, sí.
12: Bueno, sempre, sempre, sempre... Sempre.
13: Els divendres ha canviat.
8: Els divendres ha canviat.
12: Sempre, tampoc.
13: Què ha passat aquí?
12: Un complement
8: que t'hi jugues great again.
5: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
12: Molt bé.
5: Molt bé, no?
12: Sí, encara estem.
6: Deia que sobre l'alineació algelida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè m'ha enviat un missatge a les 9:50. ¿Vienes o qué? No puedo, que tengo que ir a la ciudad deportiva a entrevistar a Fermín. Y em diu... I això és antes que un esmorzar con la quadrilla?
12: Ha hagut faltes, eh? També hem posat... Hi ha hagut absències.
11: Sí, Cristóbal, per exemple.
12: Jo no ho he dit.
11: No, s'ha de dir.
5: Estarà treballant per poder venir després a partir de la una
11: al tram
5: final del que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell. José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills, ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida, és que si l'ensenyo a càmera, ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho, perquè sortirem a tots els zàpings, si no... Una tarta de fruita
12: personalitzada
5: per al que t'hi jugues.
8: Guardeu!
5: Ajuda'm, Joan, perquè si no això cau.
8: Guardeu coses, eh?
12: No
5: sé si ho estic fent bé perquè es vegi, és que si no la liarem aquí, eh? Brutal! Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm, sí,
12: taronja,
5: xocolata, que posa que t'hi jugues.
12: Maduixes.
8: Joan, deixa
12: no,
8: deixa
12: president,
8: coses.
12: Ho sento.
8: No, deixa
5: avui,
8: coses o tallo
5: avui
8: relacions
5: sento,
8: amb el mundo deportivo.
5: President, però...
12: Aquí us està, o... Aquí a les verdes i les madures, tu.
5: Exacte, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor segurament pel que t'hi jugues del dimecres, no, a Sitges?
6: Sí, dimecres dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià
8: Sitges
6: de Sitges. Des de l'hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues, qui vulgui apuntar-se, a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
8: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
6: Una alineació titular.
8: Bastant guapa, eh?
6: Molt.
8: Compte.
11: Des de l'homenatge? Sí, sí.
6: Possiblement. Sí,
5: I els tindrem el que t'hi jugues.
6: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12... 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat, José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Aleixanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjuan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
8: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació, posa entrada fins a aforament complet, no patiu, veniu.
5: Que... Sereu benvinguts.
8: Veniu, sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
6: Això fet, serà... crec que batrem rècords. Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
12: Ah, mira.
5: El cartell
6: hi haurà més sorpreses, eh? Hi haurà més sorpreses. Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa.
5: I els que vinguin afortunats, mira, perquè seran els primers en descobrir-ho.
6: I hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre, no?, s'agraeix.
8: No, la molt.
13: No la tinc i me la faré.
8: Ah, no?
13: No tens?
8: Passa, Pol, passa.
11: Perquè ets de Girona.
8: Aquí el responsable de premsa del Barça.
5: Sí. Doncs sí que...
6: Ja està dormint?
5: Sabeu que teniu línia oberta
6: quan... Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estaven bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
5: Esteu bé, no us falta de res.
6: Sí.
5: Doncs sí que, línia oberta amb el que t'hi jugues quan tingueu per aquí a Fermín. Ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
6: Perfecte, aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
5: Fins ara.

0: vamos. Per tant...
1: Fins que Messi va dir adiós.
0: No, no, per tant, si jo guanyo la explicació...
2: Se ganó todo, que no digo que yo fuera bueno, pero gafe no era, eso seguro. No era gafe seguro, porque lo ganamos todo. Pues a lo mejor, si hubiera estado en esta misma situación, pues se hubieran producido...
1: El que vol dir l'Ivan és que la roda de premsa d'abans d'ahir és impresentable. Això interpreto jo del que pregunta l'Ivan.
0: Sí, sí, sí.
1: I que sí, i que sí una estructura de club seriós hauria estat recomanable d'una aquella roda de premsa. Això és el que ell posa sobre la taula i jo comparteixo el mateix
2: vinga,
1: criteri.
2: Vinga, va, vostra opinió. Jo us dic una cosa, ja està, i ho dije l'altre dia en TV3, en el programa del 11, con Xavi Valls, y lo repito. Os podrá gustar más o menos de cómo dijo las cosas o dejó de decirlas, pero todo lo que dijo es verdad.
1: No, ja et vaig dir, jo també et vaig dir a l'11 que no és veritat tot el que va dir, perquè algunes de les coses que tu dius que va dir no les va dir, sinó que les va dir d'una altra manera i, per tant, va dir falsedats, i no. jo crec que carallables, jo crec. Si jo fos president del Barcelona ja estaria als jutjats.
0: No.
1: Com que no ho soc, no està.
0: No només això, fins i tot va dir, perdó, fins i tot va dir que s'havia enterat feia poc de Negreira.
1: Sí, bueno, fins i tot.
3: Quan el va defensar
1: l'assemblea.
3: De fet, un apunt abans d'acomiadar el Maroto, Adrià Soldevila, perquè l'Associació Espanyola d'Àrbitres ha anunciat que denunciarà Florentino Pérez davant el comitè de competició.
4: Sí, l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol, que diu que a Florentino Pérez el que va fer va ser imputar un robatori de títols esportius als àrbitres, qualificació dels fets com el major cas de corrupció a la història del futbol del cas Negreira, acusació d'enriquiment il·lícit als àrbitres i acusació de parcialitat reiterada en una entrevista a La Sexta. El que diu aquesta associació és que sol·licita que el comitè de competició adopti amb caràcter cautelar i urgent un requeriment al senyor Florentino Pérez perquè cessi a l'emissió d'aquestes declaracions mentre es tramita aquest procediment i que es declari la seva obligació d'indemnitzar el col·lectiu arbitral per dany moral, reputacional i professional. I a més també demana al Madrid que faci un comunicat públic de rectificació i disculpa.
3: Doncs ara parlava, Joan, d'algunes consideracions de Florentino que tu creies carallables. Carallables no ho sabem encara, però ja ho veieu, els àrbitres demanen al comitè de disciplina, al comitè de competició, que obri expedient a Florentino Pérez. Gràcies, Adrià. I Joaquín, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en un día como hoy en San Isidro, que sabemos que igual podrías estar echando un vermo con tu familia y has estado aquí en el que te jugas.
2: Me están esperando.
0: Hay tiempo.
3: Sí, el esperado, Joaquín, gracias.
1: Adéu. Això del Florentino, mira, és com si...
5: A mi, si me permitís,
1: el resum, deixa'm fer el resum de la roda de premsa de Florentino. És com si Al Capone fes l'informe de la màfia de Chicago a l'FBI. Com si l'encarregat de redactar l'informe fos el propi Al Capone i li entregués ara a l'FBI tot l'informe de la màfia de Chicago.
5: Jo, si me permitís, sobre el tema d'haver canviado a Mbappé... Yo tengo que decir que en su momento José Mourinho, inspirado por Juanito, me dijo una vez que si das vergüenza tienes que pasar vergüenza, y por eso lo hice, porque un jugador que tiene que... Yo no le he dicho en ningún momento que sea el cuarto delantero, no sé de dónde lo ha sacado, no lo he entendido para nada.
3: Yo lo
5: que
3: le dije
5: era que era el quinto, Yo le dije, tú no eres el cuarto, tú eres el quinto. Está Mastantuono, está Rodrigo y está el Utillero también. Y están por delante de ti. Te lo tienes que ganar, porque esto es el Real Madrid. Y en el Real Madrid nada está por encima de este equipo y de este club.
1: Y este escudo.
5: Solo Vinicius y punto.
0: ¡Grande, Cono!
1: ¡Bravo!
0: ¡Bravo, Cono!
3: Anfib. Gracias, presidente. Ahora no, volveremos con usted. Ay, perdó, es que estic aquí, es que estic parlant amb l'Adrià Soldevila, estic aquí a tres bandas. Perdona, sí, no tenías galletitas de la suerte hoy, Álvaro, y me confundí. Va, anem a notícies, sisplau.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Martí Junca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Elena.
3: El Girona deixa en descens a Mallorca i Llevant.
7: Juntament amb l'Oviedo serien els equips que baixarien a segon. El Girona va empatar ahir amb gol d'Estuani, que torna a salvar els de Mitchell i es col·loca 15 amb 40 punts empatat amb l'Alavés. Després d'aquesta jornada, els candidats al descens s'han reduït, perquè el Rayo ja ha aconseguit la permanència matemàtica. Aquest cap de setmana, partits clau que impliquen equips de la zona baixa de la taula. Llevant, Mallorca, Girona Atlètic de Madrid, Oviedo Alavés, Sevilla Madrid i Real Societat València.
3: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
8: Tot bé?
3: Et sentim, Àlex.
8: Què tal, com esteu?
3: Com cau aquest empat al Girona, insuficient pels de Mitchell?
8: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí, i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell, amb 26 xuts a porteria, un pal als 3 minuts, bueno, ocasions de, totes, de tots els colors, i davant una Real doncs que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir, doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
9: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que nos va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar a Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
8: Doncs les paraules de Mitchell, que per ser una mica optimista s'han de passar moltes coses, però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
3: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético, Girona i Osasuna Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
7: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
3: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
10: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivón Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirma que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
3: Anem a la festa.
6: El quiosc del Marcos.
3: Marcos, ¿qué tal? Bon dia.
11: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kaje Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kaje Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City y Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
10: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, sí. Primera veu del tennis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de «entró, entró». 63 anys de professió i més de 30 esports narrats. A les 11 començaran els actes i el poliesportiu del poble portarà el seu nom. Juan José Castillo va dirigir el Mundo Deportivo més de 20 anys. Va cobrir els Jocs Olímpics des del 1952 fins al Barcelona 92 i ens va deixar el 2001. Demà molts periodistes s'acostaran a l'una per recordar la figura d'un dels més grans, mestre de mestres, com deia el Poquí ara, el jefe.
3: Doncs demà, ja ho sabeu, cita a l'una i xoquen la mà Seisó i Poquí.
6: Què t'hi jugues?
3: Espanyol i Girona, ho hem explicat ara, estan pendents de poder tancar la seva permanència i crec que el que t'hi jugues, Vinícius, vol dedicar uns versos a tots aquells equips que estan patint en aquestes últimes jornades.
12: Té tota la raó. He escrit una carta per a tots els equips que estan en descenso. Así que, quan quiera, carta per carta.
3: Ja, quan quieras tu, Vini, tu mandes.
12: Vamos allá, venga. Queridos equipos que están en la lucha para el descenso, Esta es carta de mí para todos vosotros. Todo para segunda. ¡Tá! Todo para abajo. El Mallorca con el tonto del Mafeo y el pirata este pichichi de pacotilla. Venga, para segunda. ¡Tá! A llorar. El Levante, los granotas. ¿Para qué llamamos los granotas? A segunda. ¡Tá! El Elche, la dama de Elche, el Sarabia que no se calla la boca, para segunda, ta. El Alavés, que se llama el Glorioso. Glorioso cuando bajé a segunda, ta. El Girona, con el Arnau Martínez, que un pesado, para segunda, ta. El Español, que siempre nos molesta y siempre dicen que el Barcelona, el filial nuestro, no, el filial siempre nos molesta a nosotros, para segunda, ta. El Osasuna con el Budimir y el Víctor Muñoz, que nos quitó a la liga el año pasado, había marcado entonces para segunda, ta. El Sevilla, que el portero se llama la jodimos y el que apuesta, venga, pues te apuesta que te va para segunda, ta. El Valencia, racista todo, para segunda también, ta. Y el Rayo, uy sí, La Conference League, la Champions de los perdedores, pues venga, para segunda también. ¡Cha! Y el Bilbao, que también puede con la carambola, por si acaso, para segunda también. ¡Cha! Y querido Oviedo, que ya está para segunda, que tiene al abuelo ese, que tiene 78 años y sigue jugando, te retiras ya, abuelo gilipollas, y te retiras para segunda, ta. Que cuando jugaron la jornada retro, para ti la jornada del presente. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
3: Ha agradat, Vini, aquí la teva carta al Joan Poquí i a l'Ivan San Antonio.
12: Ha tingut de todo. Venga,
3: ells també a segunda, no?
1: També a segunda, venga.
12: Va, ta, ta. Sexta, venga. Sexta,
0: ta, ta, ta, ta, ta.
3: Para sexta, com us diu Vinícius. Gràcies, Ivan San Antonio i Joan Poquí, que segueixi ara
1: a
3: la festa.
1: Anem cap a segunda, vinga.
3: Cap a segunda.
1: Venga,
3: venga,
12: venga.
3: Nosaltres fem una pausa al Queti Jugues i a la una, ja sabeu, protagonista de luxe, Fermín López, des de la Ciutat Esportiva del Barça. No marxeu.

0: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
6: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Pa divertirme, esto lo hago. Pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
6: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
8: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual. Gràcies a tu. Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas, Elena.
9: Això us... per culpa de Hansi.
8: Sí?
9: Sí, sí.
8: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
9: Sí, molt important l'hora.
8: És mentalitat alemanya.
9: Sí.
8: Esclar, ara estàvem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa. Que us heu divertit molt aquesta temporada?
9: Sí, diria que sí. Crec que ha sigut una temporada molt bona. Hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que... hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
8: Posa't un moment en els auriculars, Helena, perquè estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
10: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
11: marca Fermín al minut 45 de partit.
12: De l'hombre de la màscara, del soldadito de Flick, de Fermín, uno más en su cuenta particular, sigue creciendo.
11: Frontal, extra l'àrea, pata victòria.
12: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, el alirón del Barça. Lo marca el soldadito de Flick.
8: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
9: Sí. Sí, sí.
8: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
9: Sí, està bé. Està bé, m'agrada. Al final sempre intento donar tot a l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'agrada que em diguin això.
8: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
13: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència en gols. 13 gols i 7 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
8: Controles les estadístiques o no?
9: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
8: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
9: Marcar.
8: Has estat sincer. Podria fer que anava a donar-li un gol als companys, també.
9: No, també m'agrada... donar gols als companys, però per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
14: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
9: Que està boig. Segurament diria que està boig, perquè doncs és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça, sent del Campillo, un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i tenir tants minuts al primer equip del Barça crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
8: Quants habitants té el Campillo?
9: 1.800, 2.000.
8: Poquíssims.
9: Sí, molt pocs.
8: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
2: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Hola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. Que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
9: Joder, vaya mensaje, ¿eh? No, no, mi abuela es un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado, ella es lo da todo por mí y siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo, pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho y estaba súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
8: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn. I crec que la gent ho valora molt, que no tinguis vergonya de parlar en català, i lo bé que, és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla, o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
9: Sí, me atreví porque también me agrada y sé que la gente aquí entonces es muy importante para ellos, para la cultura y yo estoy muy integrado a la cultura catalana desde petit y para mí me agrada hablar el catalán, las entrevistas o para el carrer, si algún para hablar el catalán yo respondo en catalán. Y estoy muy contento de hablar este idioma también.
8: ¿Y alguna palabra que te agrade especialmente?
9: No sé,
8: alguna expressió,
9: mateix,
8: alguna frase feta. Recordo una vegada que vaig entrevistar Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
9: Pues una frase feta, no sé, però sempre hi ha com Titu, no? Aquestes coses.
8: Titu. Què passa, Titu?
9: Què passa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
8: Fas molt bona cara, la gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
9: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives, que això és molt important i l'any que ve anem per més.
13: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona, hi havia algun que se'l veia una mica més cansat? L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
9: Et diria que sí, sóc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent em diu: "Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Son las 8 de la mañana" i tal. I jo, a mi me sale natural i ja dic: "Joder, tio, ja m'ha cortat el rotllo, ¿sabes?" Però sí.
14: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
9: Et diria el Cancelo.
14: Cancelo?
9: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment, i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
8: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
9: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
8: Quin pes va tenir Hansi Flick?
9: Pues el necessari, perquè al final ell és l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts, he jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar i crec que ell ha sigut una peça important perquè en quedeix i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
8: I és curiós perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que si són titulars rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
9: Potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència i ara que estic al primer equip a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai perquè sóc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
8: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
9: Sí, la veritat
8: que... O sigui, que ser petit t'ha acabat ajudant?
9: Sí, m'ha ajudat. Quan era petit no... M'han frustrat molt perquè no arribava a fer el joc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè també era normal i bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, colpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que me l'ha ensenyat des de petit i ara el primer equip del Barça pues, ho faig.
8: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
9: No, l'equip sempre m'ho diuen, crec que és una virtut que tinc i és una virtut molt bona per jugar a futbol perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins... Puc regatejar, puc controlar i crec que això és una virtut que dins del cap doncs t'ajuda molt.
8: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia al porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
9: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
8: Sí, la de la front?
9: I aquesta.
8: La de sota el nas.
9: Sota el nas van ser... 7 punts, crec, 3 per dins i 4 per fora.
8: 3 per dins i 4 per fora sota el nas. I a dalt?
9: I a dalt, 7.
8: 14.
9: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
8: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
9: Com me busca, eh?
8: Sí, no, 14. Ara són 11, perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
9: Tu l'has dit.
8: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
9: Sí, és que... Soc una mica burro, és que aquestes coses jo amb l'adrenalina en el moment no me dolia,
8: no feia mal.
9: No em feia mal per seguir jugant, però és veritat que el descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
8: És bèstia, eh?
14: Sí, vas partir la cara i no veu aconseguir passar l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
9: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre 2 gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i crec que hem de seguir així amb la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls que a la Champions sempre passa i
8: passa que aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 va passar a l'1-2, amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda, tremenda.
13: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta dues lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
9: Òbviament sí, no ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar, però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la, i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
8: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei, i dels 7 clàssics contra el Madrid, 6. N'heu guanyat 6. No, dels 8, 7.
14: Sí,
8: dels 8, 7. 7. Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
9: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però quan guanyem contra el Madrid, doncs la veritat és una miqueta més especial perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits, i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
8: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomás Roncero, i un dia, escolta què ens va dir.
15: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Yo he fichado a Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es muy bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener. Pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid. Porque es ese que es un boss to boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el típico futbolista total que a mí me ha encantado de siempre.
9: Jo soc prototipo Barça. No.
16: Sí, t'anava a dir, abans que diguis res, ni si t'hi ocurra, eh? No.
9: Impossible, impossible. Impossible.
8: Home, però s'agraeix.
9: No, l'agraeixo, òbviament, les paraules i aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
8: No m'atabaleu.
9: No m'atabaleu.
8: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
9: Atabalar.
8: Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeloa a la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
9: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec, però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí al Barça, i bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues, i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí, no ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar, i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
9: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. No estava bé dir-ho. Si nosaltres...
8: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
9: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir, de fer el que vol. I nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguirà rebent títols i estem molt contents del treball que estem fent.
8: Et deia allò dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era el necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino li havien robat els àrbitres, ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
14: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico Dimelo que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva, i aquesta rua hem vist la mina amb la samarreta de gràcies a Déu no sóc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animadversió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
9: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que se't molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no ho puc entendre, però al final quan perds pues, és normal que estiguis enfadat i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran, doncs...
8: I ho acceptareu.
9: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
8: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
9: Clar, en la selecció i aquestes coses, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
8: I escolta, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
9: Jo personalment no.
8: Quin porter, eh?
9: Sí, portaràs. Uau.
8: Tremendo, eh?
9: Crec que tothom ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
8: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
17: Nada, yo lo primero que quería decir que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente, esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
9: ¿Rona?
8: Sí, señor.
17: No, claro. Es que
9: bravo.
17: Un de uno. Somos corazón, los dos somos corazón.
8: Un de uno.
17: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace los squat. Que es nota moltíssim que és de la Masia i és com en Gavi però en assenyat, diguéssim. Jo sempre ho he dit.
9: Coercí, no?
18: Ostres. Ya este año quiero que hablar de Pichichi, de año que viene, porque este Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, que digo yo,
8: culés.
18: Y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodio compartido.
9: Robert, no,
8: Lewandowski.
9: ¿Sí?
8: 3-3, ¿eh?
18: Bueno. Qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
8: Aquel día está costando más, ¿eh?
18: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
8: A partir de ahora, cuando
9: escoltis... ¿Está en la plantilla o
8: está en la plantilla? A partir de ahora, cuando escoltis... recordarás eso.
18: El este, yo siempre hago esto muchas veces.
8: Frenkie de Jong.
9: Ah, Frenkie. Hola, no tenía ni idea. No fijaba en eso nunca.
18: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado, que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
8: El padre era Min.
9: Y ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
18: Vete fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cero, no?
9: Ah,
18: Pues deja de celebrar liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda que no sirve para nada. Tonto, para que hace 2 años estamos en segunda. Y celebró un ascenso a segunda. De primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
9: Vinicius, ¿no?
8: Hasta el Linares et va ajudar, no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
9: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment. Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil. Vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot, i allà me'n vaig ajudar un montón, l'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí, i vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim i vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
8: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
13: Sobi, preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
9: Jugar a play o al ping-pong.
13: El company més competitiu del vestidor.
9: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
13: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
9: Per la zona on jugo et diria Lamine.
13: Un ídol futbolístic.
9: Leo Messi o Andrés Iniesta.
13: En recomanaries visitar el Campillo?
9: Sí, òbviament.
13: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
9: Assenyar-me. És un... per creència i perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
13: L'MVP de la Rua?
9: Jo. O Chesney.
13: Un somni per complir?
9: Guanyar la Champions amb el Barça.
13: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
9: Wembley.
13: La teva nòvia per tu és?
9: Tot.
13: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
9: Sí.
13: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
9: No vull contestar.
13: Qui creus que va guanyar?
9: Passa paraula.
13: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
9: El que diguin els comentaris.
8: El que diguin els comentaris dels oients?
9: És bona, eh?
13: Mira, vale. Molt bona.
8: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
14: Aquí l'has cagat.
9: A veure.
14: Aquí l'has cagat, per mi.
8: Passes la pilota al tio Faja.
9: Coses que pugui fer, eh? No.
8: Vale.
19: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
8: Bueno, ha dicho que tenía content. Dos. Uno tú
19: sí,
8: y el otro...
20: Y el otro es a yo. Sí. Pero sí, la verdad que... Hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
14: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no?
8: T'agradaria?
9: Sí, sí, home.
8: Sí?
9: I el vestidor també. I el vestidor també,
8: Sí. Vale.
21: Ja hi treballarem.
8: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
9: Bueno, primer haig
8: de... No em diguis lo de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque, ja t'ho diem nosaltres.
9: No, ojalá, si és així, doncs estaria molt content, per mi seria el primer Mundial i espero que siguin molts més, però òbviament sabem l'equip que tenim i el nostre objectiu és guanyar el Mundial, òbviament.
22: Tu tranquilo, chiquillo, que estàs convocado.
8: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
9: Gràcies.
8: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons, oi que sí?
6: Està per aquí, sí. Que...
23: Li podem cantar abans de Cristo. Penjar amb el Fermín?
6: Vinga, va.
8: Digue-li alguna cosa, que t'està escoltant encara,
24: Fermín,
8: Cristo.
24: Fermín, Ferminator.
23: Grande, Fermín, t'estimem.
9: Gràcies
23: per no marxar al Chelsea.
9: Gràcies.
23: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
9: Moltes gràcies.
8: Pausa i seguim.
25: Què t'hi jugues?
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
3: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
1: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
3: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
21: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.

0: més proper a emcat.cat.
1: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
2: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
3: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
4: Cada día ando más despistado.
5: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
6: Mira, esto es una brisa. La he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
7: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
8: Que t'hi jugues al migdia.
7: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
9: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues.
10: Seguim el Que t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
11: És extraordinari.
10: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
12: Hola, Helena, sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge, explicar mai el Que t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments. I en clau mundial, i en clau la Lamine Mal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a Lamine Mal, juntament també amb el doctor Pruna, per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació. Santi?
13: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota Lamine Mal, i és una bona notícia.
12: Gran notícia.
13: Per tant, va bé la recuperació amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la Ciutat Esportiva.
10: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
13: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del Que t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula quan els escolta és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un Fermín divertit, un Fermín intens, un Fermín... un Fermín a la seva màxima expressió. Crec que part de la màgia del futbolista és aquesta, aquest Fermín que hem vist a l'entrevista, i és un luxe poder escoltar-lo i veure l'acord obert aquí al Que t'hi jugues.
12: Sí, a més, Helena, que ha dit que firmaria pràcticament un contracte vitalici amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la intensitat aquesta amb la que viu, tant dins com fora, que és segurament un dels seus èxits, com diu Santi, que de la manera que és com com juga, i per tant un futbolista que és prototip Barça.
13: I que li preguntes pel Madrid i et repeteix 5 vegades impossible, impossible, impossible. Sí, sí, sí. O sigui, ha fet una...

0: a vivir que son dos días.
1: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
2: Experimenta una lente progresiva diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con mediciones individuales de tu comportamiento visual. Una lente personalizada para ti por un Essilor Expert Ambassador. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones fluidas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
3: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Urbana presenta el nou Automower. L'evolució del robot talla gespa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
6: Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
5: La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
7: Motor Albet, carrer Riera de Llitrà 2, al polígon industrial Domenys 2 de Vilafranca del Penedès.
8: Anapa, l'especialista en articles de protecció i roba laboral, a l'hora de treballar ens agrada fer-ho de forma senzilla, per posar-t'ho fàcil, perquè la feina ja es va complicant sola. Tenim les marques líder de material de protecció tant en roba com en calçat i epis, i amb la possibilitat de personalitzar-la amb el teu logotip o anagrama. També hostaleria, sanitària, estètica i comerç. Napa Seguretat Laboral, més de 30 anys al sector. Estem al carrer Tossa de Mar 19 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 2404. Napa Seguretat Laboral.com. Napa és protecció de cap a peus.
9: No només són cargols, rajoles, mobles o materials. Són les peces clau que ajuden a fer realitat somnis i projectes. A FECA teniu tot el necessari pels treballs de ferreteria, jardineria, bricolatge i construcció. I ara, durant els 3 dies de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, promocions i oportunitats úniques. En mobiliari per la terrassa o jardí, en maquinària i bricolatge i en marques com Milwaukee, The Wall, del 15 al 17 de maig. FECA.
10: Hola, Eli. ¿Mudanza a la vista?
11: Sí, no sé cómo llevar todos los muebles, es un caos.
10: Llama a Eje Moplas. Son muy profesionales. Lo llevan todo embalado y protegido.
11: ¿En serio?
10: Hacen mudanzas completas, desmontan y montan muebles con seguridad, calidad y protección.
11: ¿Y trabajan por horas o...?
10: Por horas o con presupuesto cerrado. Búscalos en redes sociales como mudanzas.ejemoplas. Allí tienes el teléfono. Eje Moplas, en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.

0: ¿Sabes lo que se ha liado en Francia con los conciertos de Céline Dion, no?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, han puesto a la venta las entradas, ha añadido no sé cuántos conciertos y el otro día leí un titular que era un 13% de los franceses ha intentado conseguir entradas para ver a Céline Dion. ¿Tú te imaginas?
1: ¿Y se ha frustrado?
0: Bueno, no frustrarse no porque va a cantar allí, pero claro, no lo pueden ver tantos franceses como querían verlo, pero el éxito ha sido brutal. Dicen que es porque los franceses la consideran suya, como es francófona. Hay que recordarles que es canadiense. No sé si cerrar con esto, ¿no? Céline Dion.
1: No sé.
0: Pero bueno, mira, Max, aunque cerrar el 45 RPM con el almíbar de la canadiense, casi me preocupa más que el gesto más chirulo de Rafa de quitarse a la señora a Benson, ¿no?
1: ¿En serio?
0: Yo creo que sí. Porque mira, es que cerramos con música para comer yogures, ¿no? El himno, como decía alguien, del hombre blandengue. Igual necesitas tú unas vacaciones, ¿no? Unas largas, largas vacaciones, Máximo.
1: Hasta otra.
2: Gracias, ¿y ustedes?
3: Benson, señora.
2: Gracias, Benson.
3: No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
4: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
5: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
17: L'Auditori.
16: I per anar de museu, concert i espectacle.
17: L'Auditori.
16: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
19: Bon dia, dissabte 16 de maig, dissabte que hem començat necessitant la jaqueta. Núria Seró, bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Comencem amb aquest ambient fred a qualsevol punt del territori, però les màximes comencen un ascens que seguirà també al llarg dels pròxims dies i, de fet, la setmana que ve parlarem de calor, de temperatures més pròpies d'estiu, però avui les màximes pel moment es mouran entre els 20 i 25 graus. Una jornada que comença amb pocs núvols, tan sols els trobem al Pirineu de Lleida, també a l'interior, a Osona, s'aniran dissipant. I a la tarda podem tindre algun ruixat al Pirineu, com també entre la costa central, sud de la costa Brava, algun ruixat local al llarg del dia d'avui, fruit del rebuig, ja que tindran mestral i tramuntana que deixaran cops forts. Les màximes avui es mouran entre els 20 i 25 graus, però ara mateix els termòmetres marquen tan sols 6 graus a Girona, 8 a Lleida, 12 a Tarragona i 13 a Barcelona.
19: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern es mostra confiat que la setmana que ve podrà presentar un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fa poques hores que el president Salvador Illa n'ha parlat des de Califòrnia, mantenint, això sí, la prudència per no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. Des de Califòrnia, enviat especial Xavier Balló.
17: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
21: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
17: L'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern aquest mes de maig.
19: El pacte amb Esquerra, ho sentíem ara, és a punt de tancar-se, però és que pels nous pressupostos el govern també necessita el sí dels comuns. Ja sé que el Viac ha avisat que caldrà revisar l'acord que ja tenien.
22: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
19: Mentrestant, l'oposició ja ha carregat contra el pacte i en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte que no estarà acabat fins d'aquí més d'una dècada, és a dir, a canvi de la nova línia orbital de Rodalies. És Salvador Vergés, de Junts.
23: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
19: Per cert, precisament sobre Junts, l'actual portaveu del partit a Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha plantat cara a la direcció i s'ha postulat per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, obrint la porta, així, a unes primàries. Acabem de tancar una altra setmana de mobilitzacions i protestes al sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tallar el túnel del Cadí durant dues hores. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix en la necessitat de reconduir tota aquesta situació.
24: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i, en tot cas, encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
19: Per tal d'aconseguir-ho, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts vinent. Avui, el sindicat majoritari USTEC ha convocat el seu Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia que cal seguir els pròxims dies. 4 minuts i seran les 9 del matí. Qui també ha convocat vaga, en aquest cas el 27 de maig i el 5 de juny, són els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT a Rodalies. Són dos dies que coincideixen precisament amb noves aturades de professors. Els maquinistes catalans reclamen que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de la crisi de l'accident mortal de Gelida, Pol Valero.
25: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
26: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
25: És Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
19: Encara en economia, un estudi publicat aquests últims dies alerta que gairebé la meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Això vol dir que els treballadors cobren de mitjana salarial tan baixos que no generen prou impostos per cobrir el cost dels serveis públics que consumeixen. Es considera que això passa quan una persona cobra menys de 29.000 euros bruts l'any. En cultura i abans dels esports, la Generalitat de Catalunya ha reclamat al govern de l'Aragó prop de 800.000 euros per una cinquantena d'obres que els tribunals els van fer tornar el 2017. En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar al govern, així com les despeses de la conservació mentre van estar al MNAC i al Museu de Lleida, Martí Oliver.
27: En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar les obres al govern
0: així com les despeses que van tenir per conservar-les mentre les van exposar al MNAC i al Museu de Lleida. El govern de l'Aragó els ha retret aquesta reclamació.
1: És una pataleta. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave, que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma.
0: Són declaracions de Marc Vaquero, del govern aragonès. Recordem que en el cas del Museu de Lleida, la Guàrdia Civil va haver d'entrar al museu per emportar-se les obres fins a Sixena mentre hi havia vigent el 155.
19: Ara sí, anem amb els esports. Pendents aquest dissabte del Barça femení, que buscarà a partir de les 9 d'aquesta nit el tercer títol de la temporada a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça juga avui la primera de dues finals en 8 dies amb les baixes de Leia Alexandri i de Graham Hansen a l'estadi de Gran Canària. Les de Pere Romeu s'enfronten a l'Atlètic de Madrid per sumar un nou títol després de la Lliga i la Supercopa, i com el propi entrenador i una de les capitanes, Marta Torrejón, reconeixen, agafar un últim impuls abans de la final de la Champions de la setmana que ve a Oslo.
3: Dos setmanes super, super importantes per al desarrollo de la temporada. Son dos finales.
4: El equipo es ambicioso. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final. Y esta primera final que tenemos mañana, pues es un primer paso también de cara a la semana que viene.
2: La final de la Copa de la Reina és a les 9 de la nit hora catalana i la podreu seguir al carrusel deportivo de la cadena SER.
19: Avui, que també hi ha MotoGP a Montmeló amb els entrenaments lliures i l'absència de Marc Márquez, que no hi serà perquè està de baixa. Si us heu de desplaçar per la zona, tingueu en compte que la mobilitat al voltant del circuit serà més complicada de l'habitual. Amb aquestes informacions arribem al punt de les 9 del matí.
5: En la cadena SER...
6: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
7: Viene a vivir la información. Javier Nari, buenos días.
28: Hola Javier, buenos días. Estados Unidos allana el terreno para derrocar al régimen en Cuba. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro, esta vez en Fox News, que la caída del castrismo es una cuestión de tiempo y de estado para la Casa Blanca.
29: What's going on with Cuba? I think we'll be turning it. Marco's been very effective and...
28: Vamos a conseguir un cambio en Cuba, asegura Trump, refiriéndose a la isla como una nación fallida. Además, lo que cuentan hasta ahora los principales medios estadounidenses, como el New York Times, es que la Casa Blanca está preparando un aumento de la presencia de militares en la región, según fuentes que cita el propio medio. Ocurre además que Estados Unidos está barajando también la posibilidad de imputar judicialmente a Raúl Castro. Y el crucero en el que ha estallado un brote de gastroenteritis y con 1.700 viajeros a bordo, hace escala hoy en A Coruña. Las autoridades sanitarias mandan, sin embargo, un mensaje de tranquilidad después de la polémica con el crucero del Antivirus. A su llegada, que está prevista en una hora y media más o menos, los profesionales sanitarios accederán al interior del barco para autorizar o no el desembarco de los pasajeros. Y hoy en Andalucía amanecen en plena jornada de reflexión después de un cierre de campaña en el que han participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Hoy los candidatos descansan, ya sin mítines políticos, ante la gran cita de mañana en la región más poblada de España y donde los resultados tendrán también una profunda lectura a nivel nacional.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
30: El País incorpora Guía, IA avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
31: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
32: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
33: 1, 32, 33, 36 y 37. Soles 7 y 12.
32: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
34: Somos ya 11 millones los...
8: socios del club.
9: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
10: Sí, como el 20% de descuento en todos los jamones. Como el jamón legado ibérico a 169 euros y te llevas 34 euros en un cupón.
9: Que te renta un montón. Hasta el 17 de mayo.
11: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
12: Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
13: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
14: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
15: el 90.915, serie 84.
14: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
16: La Camitis arriba a Conforama Vilanova. Tenim el matalàs de matrimoni perfecte per tu. Matalàs Flex per només 399 euros. Corre a Conforama Vilanova. Tens fins al 25 de maig. Conforama.
17: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
18: Electrodomèstics Fonoll. Aquest mes de maig, les més grans ofertes en rentadores i neveres. Electrodomèstics Fonoll. Trobaràs els millors preus en rentavaixelles, assecadores, forns, plaques de cuina, campanes, televisors i petit electrodomèstic. Microones per només 45 euros. No oblidis, Electrodomèstics Fonoll. Aquest mes de maig, rentadores, neveres, combis i congeladors a preus molt baixos. Fonoll. A Vilanova i la Geltrú, Rambla Samasset. A Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Electrodomèstics Fonoll. Som els més barats.
20: No només són cargols, rajoles, mobles o materials. Són les peces clau que ajuden a fer realitat somnis i projectes. A FECA teniu tot el necessari pels treballs de ferreteria, jardineria, bricolatge i construcció. I ara, durant els 3 dies de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, promocions i oportunitats úniques. En mobiliari per la terrassa o jardí, en maquinària i bricolatge i en marques com Milwaukee, The Wall, del 15 al 17 de maig. FECA.
21: Hola, Eli. ¿Mudanza a la vista?
22: Sí, no sé cómo llevar todos los muebles, es un caos.
21: Llama a Eje Moblas. Son muy profesionales. Lo llevan todo embalado y protegido.
22: ¿En serio?
21: Hacen mudanzas completas, desmontan y montan muebles con seguridad, calidad y protección.
22: ¿Y trabajan por horas o...?
21: ¿Por horas o con presupuesto cerrado? Búscalos en redes sociales como mudanzas.ejemoblas. Allí tienes el teléfono. Eje Moblas. En Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
9: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
34: Llegan las elecciones presidenciales del Real Madrid. Conoce a los candidatos. Florentino Pérez, presidente de una de las mayores empresas de construcción e infraestructura del mundo y actual presidente del Real Madrid. Gran gestión empresarial, ejecución de grandes proyectos y preocupación latente por los niños de África. Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, una compañía internacional especializada en agua y energías renovables. Además, Enrique Riquelme tiene un nombre de estos que molan porque como que se se repite raro, rollo Zinedine Zidane, Nicky Nicole, Francisco Frank, Florentino Pérez. Nada que ver con Florentino Pérez. Este lleva bigote, un sombrero de copa y un monóculo. ¿Quién será este misterioso empresario? Lo único que sabemos es que quiere que los niños de África puedan ver gratis el fútbol y al Real Madrid. Gerard Piqué. ¿Pero este no era culé? Correcto. Pero es bien sabido por todos que al dueño de la Kings League y del Andorra Fútbol Club le gusta más el dinero que a un tonto una campana. Florentino Pérez. Otro candidato que nada tiene que ver con Florentino Pérez. Este lleva gafas de sol y perilla de chicano. Además, habla con acento ruso, pero como mal hecho, de malo de James Bond. Ah, y tema niños de África, que dice que, bueno, que es importante eso también. Donald Trump, el famoso y anaranjado presidente de los United States, se ha enterado de que al Real Madrid le llaman el rey de Europa y se ha enfadado como una mona, porque el verdadero rey de Europa vive en la Casa Blanca, se tiñe el pelo con risquetos y tiene pérdidas de orina. El mago Pop, el celebérrimo mago, dice tener la pócima mágica para enderezar al club. ¿Será capaz de evitar que Jude Bellingham la mezcle con Jagermeister? Las elecciones presidenciales del Real Madrid. ¿Estás preparado para lo que viene?

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Hoy se celebra en Viena la final de Eurovisión, marcada por la polémica participación de Israel después del genocidio en Gaza. Cinco países decidieron no acudir al certamen, entre ellos España, ante la presencia israelí. En una hora están previstas manifestaciones en Viena a favor de los palestinos y para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu. Beatriz Carmona.
1: Las protestas convocan a unas 3.000 personas que recorrerán varias calles de Viena hasta terminar en el ayuntamiento, cerca del recinto en el que este año se celebra Eurovisión. También en apoyo a Palestina. Ayer se celebró un concierto alternativo, además de varias manifestaciones contra la participación de Israel a lo largo de la semana.
0: Tres policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por agredir sexualmente en un taxi a una mujer que ejercía la prostitución. Amplía Lucía Hernández.
2: Los Mossos de Escuadra han detenido esta semana a tres policías canadienses fuera de servicio por agredir y golpear a una mujer mientras bajaban en un taxi durante la jornada de este miércoles. Uno de ellos comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento y cuando la mujer se resistió, recibió un puñetazo en la cara de otro de los hombres, lo que le provocó una brecha y por la que ha necesitado asistencia médica. El primero de ellos está en prisión provisional con fianza, acusado de un delito de agresión sexual sin penetración. El que la golpeó había huido a Palma de Mallorca, donde fue detenido el viernes por un delito de lesiones. Y el tercero, que viajaba en el asiento del copiloto, ya ha sido puesto en libertad, pero está siendo investigado por atentado contra la autoridad.
0: Y en A Coruña, finalmente, las autoridades sanitarias han autorizado el desembarco del crucero afectado por un brote de gastroenteritis. Recordamos que a bordo viajan 1.750 personas, solo 30 se han puesto enfermas. Lara Capelo.
3: Los cruceristas no infectados ya están visitando A Coruña. Tras una hora de inspección en el buque, los servicios de sanidad exterior han autorizado su desembarque. Se han realizado los controles rutinarios que confirman que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. Según los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Galicia, 21 personas permanecen aisladas a bordo del Ambition, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Están afectadas por gastroenteritis común. El crucero pasará el día en el puerto coruñés y a las 8 está previsto que parta hacia Gijón. Después hará escala en Bilbao.
0: Y de la información del deporte, Simeone habla en rueda de prensa antes de la despedida de Griezmann. Claudia López, buenas tardes.
4: Muy buenas. Sí, mañana el Atlético de Madrid recibirá a Griezmann en su último partido en el Metropolitano y la rueda de prensa de Simeone hoy ha estado dirigida hacia su despedida.
5: Está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente lo extrañaremos.
4: Así hablaba el Cholo sobre el Principito. Flick hablará enseguida y en una hora arranca la segunda división. Hoy el Racing de Santander podría firmar el ascenso si el Almería empata o pierde contra Las Palmas y ellos consiguen hacerse con la victoria ante el Valladolid.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Claudia Arcarons.
9: Bon dissabte, Màxim Castillo.
8: Aquesta pregunta t'haig de fer?
9: Jo diria que sí.
8: Val.
9: Toca, avui toca.
8: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
9: No sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
8: Però, a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la peli o perquè no? Perquè
9: Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb gent que sap d'això.
8: Jo, Billy Elliot. Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i comença a plorar. Com una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
10: Com va?
11: Bon dia.
8: Actriu i director de la pel·lícula Pizza Movies, que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé, o sí, després la pots vomitar sencera. Vull dir, sí, que...
10: Saps què passa? Que últimament només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra. Però bueno, a risco de parecer pedante, la de Opening Night de Cassavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
8: Això és tenir bon gust, eh?
10: per això dic, o sigui, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
8: I la d'en Carlo?
11: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la peli del Michael Jackson.
8: Ostres, aquesta última,
11: sí, aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
10: L'has vist, la peli, aquesta? Sí. Jo no l'he vist encara.
11: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
9: Ho vas comentar, al teu podcast, sí. Hem de perdre la por, a parlar de Michael Jackson. I
8: no es molesta que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant, que hi ha a la sala?
11: Jo sóc un negacionista del Michael. Per mi és una persona...
8: No tenim el temps que tens en el podcast, perquè això dona i em venen ganes de parlar. Però
11: la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això, no importa la part narrativa.
8: L'espectacle.
11: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
10: És una cosa molt loca, el Michael Jackson, más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
8: Saps què passa? Que això controla la família.
10: Però dona igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla de ell,
8: Michael
10: de tot.
8: Jackson.
10: De tot, o sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de pizza movies, no passa res. No passa res. O sigui,
8: li hagués agradat la vostra, agradat la vostra peli a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
11: Era molt cinèfil.
8: Era cinèfil,
11: clar,
8: no en tinc ni idea.
11: Sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, amb el Gene Kelly i Cantando bajo la lluvia, amb el Fred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese o els videoclips, sí. No? Com el debat o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
8: Ja li hagués agradat pizza molt, sí, crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
10: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé de dónde saco esa idea. Loca!
11: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
10: Sí.
11: Sí, no? Va ser després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar i crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
8: Té moments intensos, moments durs.
10: És un típico de, además de còmica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, però...
9: Però tu no te'l creies, quan ella et va proposar el paper, tu deies allò, o sigui, ja, bueno.
10: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projecte, era tan fantasia, perquè a més, jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, va dir, hemos escrito una peli, queremos que la protagonicéis Berto y tú, que és com... I era amb la Desi de Fez que també...
8: Mm. En el guió,
10: Hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe. Era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez. Perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser a finals dels 90.
11: Sí, clar, és que ja va començar molt jove. A mi em passava igual. Jo la llegia les reviews que feia de les pel·lícules.
8: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
11: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics
10: favorits eren... Sí, és que a mi també... Jo no sé, també segurament hi havia el component que era una tia. Llavors, clar, és que és veritat...
8: No eren masses, no? Imagino, en aquella època.
10: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia. Però vull dir-te que ella era com... A més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. Y para mí era como... Yo la tenía como idealizada, estaba como en el Olimpo de...
11: A mí em passava igual.
9: Els dos enamorats,
11: eh? Sí. Sí, sí. Sí, de fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan a mi me la van presentar, clar, és això només entén en un món una mica pre-xarxes socials, sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipada que fos de la meva edat, però jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
10: Clar, clar, jo també.
9: Sap masses coses.
11: Perquè va començar massa jove.
10: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta, claro, jo la llegia i pensava, aquesta tia, una senyora ja que ja està molt trillada, no? Està molt cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
8: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judit Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
12: Quiero montar una pizzería.
13: ¿Cómo que una pizzería, por
12: pizzería
13: favor?
12: Pizzería temática de cine.
13: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
12: Ah, ¿te parece mal la idea?
13: Malísima.
14: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
15: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
13: Yo dibujo pizza, ¿será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
16: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
17: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.

0: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, heu viscut en primeríssima persona, a casa.
1: Sí, sí, sí. La de Sireke, com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia la... doncs el seu cansanci, el seu cansament, les ganes de deixar-ho, el que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella de manera recurrent sempre deia: vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia: potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt. Molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lawrence d'Aràbia, la pizza no sé què. I ella em diu: pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota. Bueno, els dos són molt amics, però ella és com, són molt amics. I ja jo li deia: no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes... em va venir molt clar com hem d'escriure aquesta pel·lícula, perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament, perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
2: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de: no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de... tot el rato, al límit, tota l'estona.
1: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé qui li deia l'altre dia, que no hi ha ningú a qui truquis que et digui: bé, va tot bé, no, ara tinc 10 minuts. Sí, o sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat. Ja per començar la gent no t'agafa el telèfon. Però si algú te l'agafa, el que et dius com: no puc, no sé què. Això no passava fa només 10, 15 anys. O sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany. I el que retracta la peli en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
0: Però seguim en la roda, i anem fent, sí. I...
1: bueno. Sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, al pizzaiolo, a l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
0: Bueno, i aquestes feines tan precàries, heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
3: Home, sí, molts anys.
0: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'aurada de l'èxit.
3: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... o sea, te quiero decir... va haver una època que em preocupava poc. O sigui, a ver com ho explico, perquè soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, perquè esto, o sea, no soy tan alocada, i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè sí, perquè sóc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que supongo que al no tener como hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupaba bastante menos, no sé. No sé, no lo he vivido con trauma, quiero decir.
4: Que es allò, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Muy muntat jo.
3: I tampoc és que tingués un coixí familiar, que aquello de tranquil·la.
0: No vens de casa bona.
3: Tranquil·la, no. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. ¿Sabes? Això que dir.
0: Això tothom.
3: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
0: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
3: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment en la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir: vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia Bueno, ara voy a ver com lo resumo. Però jo venia d'una companyia de teatre, que està al Teatre Neu, i ho vam deixar tota la companyia, vam marxar en bloc, bastant enfadats, ¿vale?, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Uh-huh. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors, de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Uh-huh. Llavors, hòstia, van ser uns mesos de cop i volta a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
2: I què pensaves fer?
3: Pues tornar al que fos, o sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues, bolos no salien, bueno, pues pensava, pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matabala bastant, qualsevol cosa, no sé, però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com, feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser, i de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
2: I t'hi vas agafar allà?
3: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Pero sí que va a ser una época, va a ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
0: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
3: Ah. Vaya que sí.
2: Que salts, eh?
0: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
3: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, aquí, bueno. Bueno, passa.
0: Vinga, passem de pregunta.
3: Passa pregunta.
0: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com Bertoldo Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
1: Sí, és una parella molt, molt guai. La veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan maques, no?
0: Tendres,
1: que,
0: sí.
1: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Rander, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... Era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
0: O sigui,
1: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno... I llavors estic exposat al cine contemporani a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges, tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum, no? Hi ha una pel·li meravellosa com Los viajes de Sullivan, per exemple, de Preston Sturges, que és una pel·li molt maca sobre la crisi econòmica que patia en aquell moment als Estats Units, i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
2: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú, m'ha caigut la cara.
3: Sí.
2: I no me n'he donat. Us va passar això a vosaltres en algun punt de la vostra vida?
0: Com diu el personatge, una catenària, no? Dius.
3: Sí, una catenària. Catenària
0: de per aquí sota, no?
3: Sí.
0: El coll.
3: Però quan ho vaig llegir va ser com, que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius, hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és, i no estava atenta.
0: Es que...
3: ¿Cómo no estaba atenta a esto? ¿Cuándo ha pasado? Y que la otra diga, bueno, yo sí que sé cuando se me cayó la cara.
2: A Menorca, ¿no?
3: A Menorca.
1: Bueno, això és lo guai de fer comèdia o de... Jo soc molt ratilla en aquest sentit.
0: Ratilla?
1: Ho apunto tot. Ah. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar, qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto hosti, del mòbil... Com, o sigui, com, no ho puc evitar-ho, és com sempre hi ha com els detalls i llavors quan algú diu alguna cosa, m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. I llavors...
0: Però saps que va.
1: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico a escoltant a la Desiree i apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia, ¿de dónde ha sacado la camisa esta? No sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que yo, de com ha sacado 400 euros. I això és molt graciós, no?
0: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula? Això es de la consulta amb la terapeuta, ¿no?
2: Bruna Cusí.
5: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
6: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
5: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
6: No es verdad.
5: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
6: Es Anna Freud, ¿no?
5: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo te has leído tú a Anna Freud o quien sea?
6: Pues lo he leído.
5: ¿Desde
6: sí,
5: cuándo?
6: Claro que he leído.
0: A mi em fa risa aquestes coses.
1: És que és molt graciós. Està malament que ho digui, però...
0: Què diris en la
1: però ho estic escoltant i m'està funcionant, sí. M'agrada.
0: Bueno, perquè ells funcionen.
1: És que ells són meravellosos.
0: I
1: el que anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara, el com col·loquen cada frase... O sigui, al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música. I la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
2: I a partir de la hipnosi, no, Judit?
0: Com?
2: Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
3: Pues això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de...
2: ¡Maldito!
3: ¡Maldito! ¿Cómo no me había dado cuenta hasta ahora que había estado hipnotizada? Perquè al Festival de Málaga, la Copa y Volta, penso, claro... Claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
2: Pero es que...
3: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan, ara cogeràs, te levantaràs, iràs hacia la cama.
1: Com si fos l'Anthony Blake, no?
3: Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él, y entonces yo entraba como
2: en un tránsito.
3: De repente, como que se me activaba un botón. Entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción. Y a vos yo, pum, pum, se me ponían los ojos como en blanco y feía tot el que se m'havia dit. Y el que deia, si se m'hagués dit, ahora vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma.
1: Y vas a poner un huevo, ¿no?
3: Y vas a poner un huevo.
1: Probablement hagués succeït.
3: Lo hubiera. Ho hagués passat. Dignament.
2: Sí. T'ha fallat mai algú?
0: Allò en el mètode?
1: Sí. Només la de Siré. La de Siré és l'única persona... Ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
2: Es resisteix.
1: És increïble.
0: Podries hipnotitzar-nos ara?
1: És de Cornellà.
3: Ja esteu. No us heu donat compte. És que veritat. És la cosa que tu no
0: pues
3: t'adones compte.
0: És raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però jo hauria de ser més neutre i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això?
1: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director sí que té alguna cosa de...
0: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva. No.
3: Sí, total. Però bueno, que també vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està, i vull dir que va ser una qüestió molt del Carro i la Desi, que veien clar que havíem de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament en ells, de dir, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
1: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bo... O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir 4 pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és com, és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com... al dia de la preestrena en el Festival DA, en el DA, em deien com... seràs recordat com el director que vas portar al cine a la Judit Martín.
0: Vas descobrir Judit Martín.
2: Ella fent anys que treballava, en plan, m'acaben de descobrir.
1: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom. Vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris. I l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, la Bruna Cusí mateix, que normalment fa papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
0: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, no?, dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
7: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
8: Happy days are here again, the skies above are clear again.
0: Ja no es fa música com abans. Escolta'm, estan bones o no aquestes pizzas?
1: No es podien provar perquè... No. Perquè...
2: Ell no ho recomanava.
1: No. No les vam provar. No.
0: Però està fet amb aliments.
1: Sí, tot està fet amb aliments, però era com, eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, i no es podia. I el que explica l'Acier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump.
0: Del Trump.
1: Sí, que va guanyar molts premis internacionals, i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman índio així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada, com parlant amb les pizzas, en plan, muchas gracias por habernos dado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni, o sigui, ho feia totalment sincer, i venia i deia, es que les debo mucho, nos han ayudado mucho. És un tio molt, molt especial.
3: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà en una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
0: Sí, sí.
3: Llavors suposo que per això desenvolupeu com esos rituals.
2: Art brut i guassa pura.
1: Art brut, és molt art brut, però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència, això és com una broma, però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo, mentre la feia, pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són noves, i jo que m'he format, tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de ready-mades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que en el fons estan parlant del cine, estan parlant del moment... I té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig hi ha una broma artística interessant en el fet del cine, que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius. No? Hi ha un joc artístic allà interessant, que, més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas. No?
0: Tres o quatre podcasts, per interpretar la teva pel·li.
1: Sí,
0: necessitaríem,
1: sí, estic
0: aquí
1: acostumat a la llargada del podcast, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu.
0: Sí, sí.
1: Això hauria de durar 3 hores.
0: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules, Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
2: La mare de la Daisy.
0: Millor actriu secundària per la jutgessa.
3: Sí, absolutament. O sigui, val la pena, sigui...
0: Su senyorita.
3: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però, sigui... És, per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
0: Alguna cosa a fer així, senyor director?
1: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit anar a veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
0: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs, eh?
1: Ja, jo ho faig.
0: Tots ho fem.
1: Mentre dormo la meva filla.
3: No, jo no. Jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
0: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie
3: que va.
0: O un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
3: Ah, sí. Per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips, per reels, però un capítol no ho he fet mai.
0: Gràcies, Judit Martín. Gràcies, Carlo Padiàs.
3: Gràcies.
0: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: Tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
3: Superinternacional.
2: On anem? A Suïssa?
3: Anem a Ginebra, si et sembla.
2: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
2: Estàs bé?
4: Et sí. Tracten bé? A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
2: A Catalunya també podria fer més primavera també, no? I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això doncs va com va.
4: Escolta, que les dites tinguin sentit.
2: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
4: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estrenem amb el ballet de Ginebra, de l'òpera de Ginebra,
2: Marcos,
4: que estrenem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
2: Marcos Morau, de la Veronal.
4: Correcte.
2: De la companyia de dansa amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
3: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
2: Molt bé.
4: Anem passejant.
3: Exacte.
2: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
4: Reflexionem-hi. A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent i d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors, crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, pues, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, pues, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
3: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte Teatres de Campanya?
4: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
2: No, doncs, resposta curta.
4: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de Fluxus, d'aquestes avantguardes dels 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no les vius te les pots imaginar una mica més. Sobretot lligat amb aquest ideal de Fluxus, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no és simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire el nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo amb Teatres de Campanya, el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Tourmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
2: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
4: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar la interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com l'important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa i després ja cadascú se'n va a casa seva, no? Doncs, però fer aquesta gran celebració momentània.
2: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí. Vau estrenar a la Mercè fa 2 anys i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del festival Docs Barcelona.

0: Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar... odiar-vos, què... amb què?
1: Sí. N'hi ha una... Bueno, va haver-hi bastant hate a les xarxes perquè a la gent no els agrada els petardos, i jo que sóc de Mataró i he mamat pirotècnia des de ben petit i l'olor pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja... O sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs on gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona. Vull dir que tampoc no estem fent... Estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça. Vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és la... Una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Allò... Com continua la frase, diguéssim, ja més una mica més igual, no?
0: Sí, sí.
1: Però te'n recordes d'allò perquè està
0: però és
1: bé
0: que perquè... Allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia...
2: Autobusos, bueno...
0: Jo què sé, grues?
2: Bueno, brigades sí, de confusió sí. Popular, no? Que en dieu?
0: Això, com?
1: Això és com...
0: Brigades... De confusió popular. Què és
1: com, a mi, tot això neix a part, neix de molts llocs, llavors, jo si avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista

0: toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? Mm. D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entràvem ja en el joc aquest de tergiversar una mica de... Cada brigada no feia el que li tocava, no? I, per tant, una mica trencàvem el sentit de l'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenta i, per tant, tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'esteu volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
1: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
0: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha un algo que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algo que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era el esperat i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma vaig ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot. Què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
2: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carla Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem-la a primer pla, ara. Va.

0: una mica referent per tu, no, Marcelí Cru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barbé i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Menós, treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no? Aquesta tergiversació dels elements. I clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no? I a la vegada molt, molt proper, podent imaginar, no? Cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica fluxos, no? Que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell, poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, per això, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho? Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses, més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Sí, ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com l'Emili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya,

0: intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però, clar, fer els primers Goya, per exemple, tan jove en aquell moment amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambray, en el moment que, després de molts anys, vam marxar de Madrid.
1: I llavors les que presentava en Buenafuente, no?
0: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia reconvertit tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo glamour que se li vol donar, no? Que
1: guai,
0: el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
1: I que guai quan hi ha pasta, també, no? Per fer coses.
0: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però t'adones que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
1: És que tu tires molt alt, Marc, no?
0: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que vols no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes amb segons quins espais, és que el metre quadrat de fusta sembla molt diners, però s'atacaven a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballar amb Cambrai, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no? D'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat, entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, és òbviament.
2: Clar, clar, clar, clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
0: Sí, o clar, en aquest motor. Moment, és que, clar, estem a la B que fent una cosa, o estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic i, per tant, també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, ho estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
1: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marc Salicru també ha estat en els concerts dels Pets, Antonia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante.

0: Anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara el que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt bonic.
0: Ja l'última ambiciona, Marc. A veure, on et veus treballant? On t'agradaria veure treballant d'aquí poc o d'aquí molt? No, és igual, però en aquesta cursa internacional, fins i tot, que tens ja agafada?
1: Mira, grans baralles amb mi mateix i amb els del meu voltant és aquella ambició desmedida, no?
0: Sé tan gana.
1: La part més bona que crec que tinc i s'ha de mantenir així, tot i que els del voltant segurament no ho dirien, però és que en el fons tinc molta ambició, crec, però no he ficat mai cap meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò i per tant no he tingut del tot mai cap frustració de dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que si no passés, doncs crec que no seria positiu. I tant, que creant van passant coses i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec, o estaria fent això, no? O estaria a Suïssa amb en Marcos. O sigui, les ganes d'una cosa, o sigui, sempre, un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics, és podem fer la Super Bowl, perquè és una cosa tan impossible... que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no vull.
0: Però la Super Bowl amb qui?
1: És horrible.
0: Amb quin artista, la Super Bowl?
1: No, és que és un concepte, saps? És com la idea, això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
0: Bueno, a veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
1: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc que és tan excitant que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència i és positiu per arribar a algun lloc, perquè això tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això, fet això, i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
0: Marcel i Cru, no deixis d'imaginar, va.
1: Això, ho intentareu. Aquesta és l'ambició, mira.
0: Ja està, ja t'he donat jo el titular. Marc, moltíssimes gràcies i si esteu per Barcelona i voleu veure aquest document sobre els teatres de campanya de Marcel i Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
1: Estupendo, merci, una abraçada.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit als museus. Una manera diferent de viure, això, als museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora, fins a la mitjanit o la una, trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre, Clàudia.
3: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
1: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la cupletista del futur que esteu escoltant, Glòria Rivera.
4: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
1: I sense marxar de Montjuïc... Pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
3: Que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs. Com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de pòlem.
1: I el repte, atenció al repte.
5: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure't a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
1: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona... Veus?
3: Un concert molt especial, Veus Lliures.
6: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Elias, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
1: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs amb música acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats, Clàudia Arcarons. Bon dissabte.
3: Bon dissabte.
1: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la una. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: Haces comèdia. Cadena SER Penedès Garraf.
1: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Resonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Imagina la reforma dels teus somnis. A Equipaments Sia Biosca by Elements fem realitat el teu projecte amb estil, qualitat i acompanyament personal. Visita les showrooms a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Cuines, ceràmiques, electrodomèstics, electricitat i banys. Visualitza-ho tot amb renders 3D i viu l'experiència de reformar a mida. I a Vilafranca estem de renovació. Descobreix les ofertes especials. Entra a siabiosca.com on la teva reforma ja no és un somni, sinó una realitat.
3: Fàcil Mòbil continua creixent i també obrim a Vilanova i la Geltrú. Armaris que no s'adapten? Habitacions que reclamen més espai? A Fàcil Mòbil tot té solució. Dissenyem i fabriquem mobles a mida, perquè la vida no és estàndard. A la Rambla Principal 15 i a facilmòbil.cat.
4: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
4: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
6: Que t'hi jugues.
7: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por una última hora que hemos conocido hace solo unos minutos. En Dolores, en Alicante, la Guardia Civil ha encontrado esta mañana sin vida los cuerpos de un padre, una madre y su hijo en la casa cuartel en la que vivía la familia. El padre era agente de la Guardia Civil y el caso se investiga ya como un crimen machista. Vamos a Radio Alicante, Daniel Rodríguez, adelante.
2: Buenas tardes. Según han confirmado fuentes de la investigación a Radio Alicante, se trata de un agente de la Benemérita, su mujer y el hijo de ambos. Los hechos han ocurrido esta misma mañana. Por el momento se desconocen las causas de los tres fallecimientos y la investigación continúa abierta. Según el diario Información, el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él, y que los hechos se investigan como un presunto caso de violencia machista.
1: De confirmarse como un asesinato machista, serían ya 20 las mujeres y 4 menores los que han perdido la vida en este 2026 a manos de los hombres que eran su padre o su pareja. El 016 es el teléfono contra la violencia machista. Está disponible todos los días del año a cualquier hora, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Por lo demás, la comunidad más poblada de España dedica el día a pensar qué va a hacer con su voto en la jornada de reflexión de las elecciones andaluzas que serán mañana. 6,8 millones de personas están llamadas a las urnas en unos comicios que sin duda van a tener impacto también en la política nacional. Por lo pronto, los candidatos a la Junta pasan la jornada de reflexión en la playa o hasta poniendo lavadoras. Radio Sevilla, Enrique Carneado, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los candidatos pasan esta jornada de reflexión o en familia o entre amigos. El candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, ha pasado la mañana en la playa balneario conocida como Baños del Carmen en su tierra, al este de Pedregalejo, y la tarde la va a pasar en familia. La candidata socialista María Jesús Montero, en Sevilla, ha visitado a su madre y va a pasar buena parte de lo que resta de jornada junto a amigos. El candidato de Vox, Manuel Gavira, ha paseado por Cádiz capital esta mañana y a esta hora almuerza en familia. El candidato de Por Andalucía ha elegido salir a correr durante la mañana en Sevilla capital, cocinar a esta hora su almuerzo y organizar rutina en casa tras la campaña. Y por último, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha vuelto a Jerez esta mañana para poner lavadoras tras 2 semanas recorriendo la comunidad y después esta tarde va a acudir a la Feria de Jerez.
1: Unas elecciones en las que Juan Manuel Moreno Bonilla sueña con el número 55, que son los escaños que necesita para conservar la mayoría absoluta y no depender de Vox. A partir de las 2:30 les explicamos por qué 6 de las 8 provincias andaluzas pueden decantar la balanza hacia el final del escrutinio. Del exterior, Donald Trump concreta algo más su postura con Taiwán y se alinea con Pekín después de su viaje a China. Asegura el estadounidense que no va a favorecer la independencia de la isla, a la que Xi Jinping considera una provincia rebelde. Carlos Sevilla, buenas tardes.
4: Buenas tardes, lo ha dicho el presidente estadounidense en una entrevista en la cadena Fox tras su reunión con el presidente chino en Pekín. No quiero que nadie se independice, eso supondría viajar 9.500 millas para luchar en una guerra, ha afirmado Donald Trump, que también ha dicho que todavía no ha tomado una decisión sobre la nueva venta de armas a Taiwán que Estados Unidos tiene pendiente de aprobar. El gobierno de la isla asegura que la compra de armamento a Washington es clave para la estabilidad y la paz en la región, además de estar fijada por ley en las relaciones entre ambos países, y considera que la política de Trump hacia Taiwán no ha cambiado.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, más temas que vamos a desarrollar en profundidad en este Hora 14. Uno son los límites que están traspasando en el mercado inmobiliario los anuncios de nuda propiedad. Almudena Lopesino, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Aida. Son esos pisos que se ponen a la venta mucho más baratos porque hay que esperar a que fallezca el dueño para entrar a vivir. Y esto ha traído polémica. Idealista ha retirado un anuncio de la venta de una casa en el que detallaba las delicadas condiciones de salud de la persona que la vendía. Ahí medio lo ampliamos.
1: Y estamos también atentos a Eurovisión, Almudena, en donde no participa España esta noche, sobre todo porque en esta edición la música viene aún más cargada de política de lo habitual.
5: Polémica edición número 70 de Eurovisión. 5 países, como dices, entre ellos España, se retiraron del certamen por la participación de Israel después del genocidio que ha cometido en Gaza. A esta hora está previsto que comiencen en Viena varias manifestaciones en favor de los palestinos y sobre todo para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu.
1: Pues música y política en Viena a esta hora, y hoy también mucho cine en Cannes. Esta tarde es el pase de una de las 3 películas españolas que compiten este año por la Palma de Oro.
6: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor.
1: El pase esta tarde será de El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Titulares de un sábado 16 de mayo en el que todavía vemos temperaturas más propias de hace un par de meses. Lucía Hernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Estos últimos días hemos tenido un tiempo más frío de lo normal para esta época del año, pero para la semana que viene las temperaturas ya estarán más estabilizadas y hará más calor. Aún así, hoy estamos teniendo una jornada muy soleada en todo el país. Vamos a tener el cielo totalmente despejado, a excepción del norte, a partir de la cordillera cantábrica, donde van a tener muchas nubes y algo de lluvia. En cuanto a las temperaturas, a esta hora estamos por encima de los 22 grados en la mitad sur de la península y por todo el Mediterráneo. En el resto, un poco menos, hasta los 17 en todo el norte y por debajo de los 10 grados en la zona del Pirineo.
1: Y en los deportes, hoy pendientes de la Copa de la Reina, pero la última hora está en que Lewandowski se va del Barça. Claudia López.
8: Muy buenas, sí. Lewandowski ha anunciado que se marcha del Barça a través de Instagram. La misión está completada, ha señalado el polaco en su comunicado, para decir adiós al club culé después de 4 temporadas y 3 títulos. Hansi Flick, por su parte, en rueda de prensa, ha dedicado unas palabras al delantero y ha señalado que ha sido un auténtico placer poder trabajar con él. Además, a las 9 se disputa la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria, que enfrenta al Barça, la favorita, con el Atlético de Madrid.
1: 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
9: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
10: Bona tarda. El govern i Esquerra Republicana encarrilen els pressupostos de la Generalitat.
11: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme. No tinc res més a afegir en aquest sentit. És a dir, tenim uns acords, uns plantejaments, estem treballant i tinc confiança que les coses aniran bé.
10: Són les paraules del president Salvador Illa des de Califòrnia, on és de viatge oficial. Socialistes i republicans afronten una setmana clau per tancar els comptes després d'haver desencallat la línia orbital ferroviària. Illa, però, demana prudència mentre que els republicans esperen. Mentrestant, els comuns, els vots dels quals són imprescindibles per aprovar els pressupostos, continuen pressionant. Encara sobre pressupostos, des d'USTEC, el Sindicat Majoritari d'Educació exigeixen precisament a Esquerra i als comuns que condicionin els comptes a les peticions dels docents.
12: Volem traslladar un missatge clar al govern i a tots els grups parlamentaris, sobretot als socis de govern, que els pressupostos de la Generalitat han de servir per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo.
10: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha criticat que el govern hagi endarrerit un dia la mesa sectorial per continuar negociant. Dels esports, de seguida la prèvia de la Copa de la Reina, però abans Robert Lewandowski ha anunciat fa poc més d'una hora que deixarà el Barça a finals de temporada. Mentrestant, a Gran Canària, el Barça femení juga aquesta nit la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Napalet.
13: El Barça vol aconseguir el pòquer de títols i per aconseguir-ho avui pot guanyar el tercer de la temporada, la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, reedició de la final de la temporada passada. Les blaugranes només tenen les baixes de Laia Alexandri i Graham Hansen. S'esperen més de 27.000 espectadors a l'estadi de Gran Canària, el que suposaria el rècord d'assistència en una final de la Copa de la Reina.
10: Avui, que a Montmeló hi ha els entrenaments del Gran Premi de Catalunya d'aquest cap de setmana. Un gran premi sense Marc Márquez i que, com sempre que hi ha circuit, ha complicat la mobilitat als voltants de Montmeló. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, quina és la situació a aquesta hora?
14: Bon dia. En aquest moment, circulació ja més o menys resolta, sobretot als voltants del circuit de Catalunya. Al matí, sobretot a mig matí, sí que hi ha hagut molta afluència de vehicles. Ara ja tant a la C-17 com l'autopista P-7 o també la C-35, vies del voltant vaja amb circulació de moment, si més no, força fluida. Ara mateix, de fet, no hi ha moltes complicacions especials, únicament hi ha una via tallada per un accident, és la C-14-14 a l'altura d'Olesa de Montserrat, en els dos sentits de la marxa. I ja pel que fa volum de trànsit, queden alguns punts, força lentitud, com és la C-58 a Montcada i Reixac, en sentit de Barcelona, o també la façana portuària de la Ronda Litoral. És tot, bona tarda.
10: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntí Prats al control, escolteu l'Hora 14.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
10: La que ve es presenta com una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos catalans. El pacte s'assellejarà previsiblement dimarts vinent, després de l'acord per la nova línia orbital ferroviària que connectaria Vilanova i la Geltrú amb Mataró sense passar per Barcelona, pactat entre els socialistes i els republicans. Des de Califòrnia, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb l'aprovació dels comptes, vigilant, això sí, de no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. L'enviat especial als Estats Units és el cap de política de SER Catalunya, en Xavier Balló.
15: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
11: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
15: Illa també s'ha obert a abordar alguna nova reivindicació que puguin tenir els comuns després que les últimes hores els de Jéssica Albiach hagin exigit aturat, tal i com està ara concebuda, la R-Aeroport, la línia ferroviària que connectarà el centre de Barcelona amb la TU. Els ha recordat, però, que amb ells ja tenien un acord signat per aprovar els comptes. Sigui com sigui, l'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern durant el mes de maig. Si res no es torça, tota la maquinària s'activaria ja aquesta setmana que ve.
10: La previsió és tancar dilluns l'acord de pressupostos amb la línia orbital ferroviària com a projecte estrella. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional que haurà de validar el pacte. D'aquesta manera, dimarts s'oficialitzaria l'entesa amb una fotografia a Palau amb Illa i Junqueras, com va avançar a Ser Catalunya. Dimecres es reunirà a Madrid la Comissió Bilateral Estat Generalitat. L'altra negociació que ha d'afrontar el govern és la del sector educatiu, que a hores d'ara continua reclamant millors condicions salarials, recursos per l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. Aquest matí, després del Consell Nacional d'USTEC, Yolanda Segura ha reiterat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
16: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
10: Segura, per cert, ha lamentat que la mesa sectorial amb el departament s'endarrereixi de dimarts a dimecres.
16: Denunciem en aquest sentit que ahir a la nit se'ns va fer saber que el departament torna a ajornar aquesta mesa que s'havia de produir el dimarts i que serà finalment el dimecres per agenda de la consellera.
10: La líder d'USTEC també ha dit que és molt necessària una reunió amb el president Illa. Malgrat tot, aquesta setmana sindicats i departaments s'han tornat a seure a la mateixa taula per intentar arribar a un acord. Què ha de passar a partir de Soledad Domínguez?
17: L'executiu s'ha compromès a enviar al llarg de dilluns als sindicats un document en què explicitaria els temes en què està disposat a anar més enllà del que es va pactar amb Comissions Obreres i UGT, un acord que diuen és prou obert i flexible com per poder afegir o accelerar algunes mesures. En tot cas, rebutgen la idea que defensen els vaguistes que la clau ha d'estar en els salaris. El govern recorda que el gruix dels 2.000 milions d'euros ja compromesos van anar a incrementar sous i defensa que qualsevol esforç extra hauria de prioritzar altres millores de les condicions de treball dels mestres. Una fórmula que sí es podria plantejar és la d'accelerar aquests increments o la de recuperar el deute dels sexennis. Aquí estem parlant d'un total de 270 milions d'euros que el govern podria veure's obligat a posar tard o d'hora perquè els sindicats ja han reclamat aquests pendents judicialment. En funció del que digui aquest document, els sindicats hauran de decidir si assisteixen a la mesa sectorial que està convocada per dimarts o si planten al govern.
10: Avui, en una entrevista a La Vanguardia, la consellera del RAM, Esther Niubó, ha assegurat que la voluntat de l'executiu és rebaixar la tensió.
18: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir doncs, aquesta situació abans de finals de curs per garantir doncs, un millor final de curs i en tot cas encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
10: Un minut i un quart de tres de la tarda. Tornant a Califòrnia, el viatge oficial del president ja està en el seu tram final. A Los Angeles s'ha reunit amb algunes productores per intentar impulsar el gran projecte audiovisual que es farà, Xavi, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs.
15: Reunió amb dues grans companyies cinematogràfiques com Walt Disney, amb la que el govern ha volgut mantenir una especial discreció, i també amb Lionsgate, que ha produït pel·lícules com La La Land o Els Jocs de la Fam. L'objectiu és buscar col·laboracions amb el futur Catalunya Media City, que el govern explica a Hollywood a través d'una presentació en la que reivindicarà indica la indústria cinematogràfica catalana amb noms com el de Juan Antonio Bayona, el fenomen de Cirat o venent bones localitzacions de Catalunya com van ser les de Joc de Trons. De moment no n'han sortit acords concrets, tot i que el president Illa assegura que s'està parlant d'algun projecte a mig termini. També s'ha trobat de manera breu amb l'empresa de videojocs Infinity Ward, creadors dels jocs Call of Duty, i que tenen també una seu a Barcelona.
10: I de projectes audiovisuals a intel·ligència artificial, perquè la Generalitat ha posat en marxa un programa per formar més de 200 150.000 treballadors públics. L'objectiu és promoure l'ús responsable a través de cursos, jornades i seminaris, Marcos Ferrer.
19: El programa combina itineraris per nivell, jornades presencials i la celebració de la Setmana de la IA per facilitar l'ús d'aquesta tecnologia a tota l'administració. Les formacions ja han començat i la previsió és que s'allarguin fins al 2028. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
20: La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania i, per tant, doncs, que ens ajudi a fer el dia a dia més fàcil.
19: El programa, que forma part de la reforma digital de l'administració catalana, té un pressupost de 5 milions d'euros.
10: Anem ara fins a Lleida, perquè avui s'hi fan 300 exàmens de conduir per reduir la llista d'espera. El pla, impulsat per la Direcció General de Trànsit, ha despertat crítiques entre les autoescoles. A Ponent hi ha més de 5.000 persones pendents de fer els exàmens pràctics. El sector considera, Mercè Marc, que la mesura és insuficient i que està mal plantejada.
21: Mancances importants, diu el president de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raül Viladric, primer perquè no han tingut temps per planificar el llistat d'alumnat.
22: I en vigílies del pont de l'1 de maig se'ns va donar 48 hores per poder presentar la llista dels alumnes, tenint en compte que era el pont de l'1 de maig, tenint en compte que era la festa major de Lleida. Logísticament es va dificultar molt per part de les autoescoles i de l'alumnat, doncs, que es poguessin incorporar en aquest examen.
21: 300 aspirants que s'examinen avui fins a les 7 de la tarda és poca cosa d'una llista de més de 5.100 persones d'una borsa que triga entre 3 i 4 mesos d'espera. Les autoescoles no creuen que tingui efectivitat al ser només un dia.
22: Sí, són 5.000 persones, és una borsa, és a dir, dintre aquesta borsa inclou gent que acaba de provar el teòric, gent que s'està preparant i gent que està pendent d'un examen, que a més va pujant. Per tant, què vol dir? Que l'oferta no està ajustada a la demanda que hi ha. Per tant, va pujant aquesta bossa, què vol dir? Que ens falten exàmens de circulació a la demarcació de Lleida.
21: I a més, només es contemplen avui exàmens del permís de classe B, és a dir, per a turismes. Això exclou els permisos de motos i també els permisos professionals per a camions i altres vehicles, un fet que les autoescoles consideren especialment greu davant la manca de conductors professionals.
10: Vuit de cada 10 persones celíaques renuncien a participar en actes socials per por a contaminar-se amb gluten. Així ho conclou una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, realitzada entre més de 1.000 persones amb aquesta malaltia, que posa xifres a l'impacte social i emocional que aquest trastorn continua tenint. Avui se celebra, Susana Ruiz, el Dia Internacional de la Celiaquia.
23: Sí, la celiaquia condiciona la manera de relacionar-se. Més del 77% dels afectats asseguren que algun cop han renunciat a participar d'un àpat fora de casa per la dificultat de trobar espais on menjar amb la seguretat que són lliures de gluten. I motius no els en falten, perquè segons aquesta mateixa enquesta, el 83% dels celíacs asseguren que s'han contaminat precisament menjant fora de casa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya.
24: Fer coses d'oci típiques com seria anar a sopar amb els amics, anar a una celebració familiar, una celebració d'un aniversari, a fer escapades el cap de setmana, a viatjar. Situacions que haurien de ser d'oci s'acaben convertint en moments d'estrès per a aquestes persones i d'estar pendents, poder-ho passar malament, amb por a contaminar-se, no?
23: L'associació denuncia que encara hi ha un gran desconeixement social a l'entorn de la celiaquia que porta a relativitzar-ne la importància. Es tracta d'una malaltia autoimmune crònica provocada per la ingesta de gluten en persones genèticament predisposades a la intolerància. Actualment, l'únic tractament és seguir una dieta estricta lliure de gluten. S'estima que a Catalunya unes 75.000 persones estan diagnosticades com a celíaques.
10: 9 minuts i seran 2:45, moment de repassar altres informacions. A la ràpida, una dona mort aquesta matinada en caure a l'aigua al port esportiu. La víctima ha estat rescatada encara en vida per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
19: La dona tenia 65 anys i era de nacionalitat estatunidenca. L'accident ha passat cap a 3:15 de la matinada. Segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys, de nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. Ha estat a la tornada quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen. El seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament, però la dona ha acabat morint.
10: A Vic, la conductora d'un turisme mort en accident de trànsit a la C-17. La víctima tenia 25 anys.
23: L'accident es va registrar als vols de les 11 de la nit d'ahir. Per causes que s'estan investigant, el cotxe va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
10: A Barcelona, els Mossos han detingut 3 policies del Canadà per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi.
19: Ho ha avançat el periòdico. Els fets es van produir dimecres passat a Ciutat Vella. 2 dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil a Palma de Mallorca, on havia fugit. Segons les primeres informacions, els 3 policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona quan es va enfadar. Es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. La dona, doncs, va haver de rebre atenció mèdica per un tall profund a la cella i va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per agressió sexual i lesions.
10: Els Mossos, d'altra banda, han hagut d'intervenir a la cua que s'ha format a les portes de la botiga Suoig a Patxa Gràcia amb Gran Via de Barcelona. Teòricament, avui es posava a la venda l'edició limitada d'un rellotge de la marca suïssa realitzat en col·laboració amb una firma de luxe amb un preu de 400 euros.
23: A primera hora del matí, l'expectació ha fet que el nombre de persones anés creixent fins al punt que els Mossos hi han desplegat 6 furgonetes de la brigada mòbil. La botiga havia d'obrir a les 10, però no ho ha fet i ha anunciat que finalment no obriria. Aleshores, els Mossos han procedit a desallotjar les persones que feien cua, unes 500, moltes més que no per rellotges disponibles, un centenar.
10: Un minut i de seguida tornem.
0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
0: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
0: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
3: Hola, Eli. ¿Mudanza a la vista?
4: Sí, no sé cómo llevar todos los muebles, es un caos.
3: Llama a Egemoplas. Son muy profesionales. Lo llevan todo embalado y protegido.
4: ¿En serio?
3: Hacen mudanzas completas, desmontan y montan muebles con seguridad, calidad y protección.
4: ¿Y trabajan por horas o...?
3: Por horas o con presupuesto cerrado. Búscalos en redes sociales como mudanzas.egemoplas. Allí tienes el teléfono. Egemoplas. En Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
5: La cubertería de plata de la bisabuela. Las monedas antiguas de oro. El marco de fotos de plata olvidado en el cajón. Convierte en dinero extra tu oro o plata en CIMJUYES. La mejor tasación y dinero al instante. CIMJUYES. En Mare de Déu de Montserrat 19 de Viladecans.
0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
0: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
0: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: 8 minuts i 2:15. Abans de l'agenda cultural, una proposta més enllà d'aquesta, una proposta destacada, perquè avui se celebra una nova edició de la Nit dels Museus. És a dir, avui un centenar d'equipaments culturals de Barcelona i l'àrea metropolitana obren les seves portes en hores en què sovint estan tancats, Albert Miranda.
25: La Nit dels Museus és un dels esdeveniments més esperats pels amants d'aquests equipaments. Durant hores una mica estranyes, de 7 de la tarda a 1 de la matinada, qualsevol ciutadà pot entrar dins d'aquests espais gratuïtament o, en alguns casos, fent una reserva a les pàgines web corresponents. En aquesta edició, l'organització ha volgut fer èmfasi en el públic jove. Montse Torres, coordinadora de museus de l'Ajuntament de Barcelona, destaca algunes de les propostes.
26: Ens referim, per exemple, a les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple, o taller de danses urbanes al Museu de les Arts Escèniques i accions performatives al Centre d'Art i la Sala.
25: Des de la coordinació de museus, confien que tothom trobi una activitat per gaudir de la esdeveniment.
10: I ara sí, és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
25: A l'Hospitalet de Llobregat, la 7a edició de la cursa nocturna Planeta FP tindrà un recorregut de 5 i 10 quilòmetres i el tret de sortida serà avui a 9:45 de la nit a la plaça Europa. A Sabadell, durant tot el cap de setmana es podrà gaudir del festival Embassat, una trobada imprescindible pels amants del pop-rock, la música urbana i l'electrònica en directe. A Santa Coloma de Gramenet, la celebració del 30è aniversari del grup musical Musicaula oferirà un concert molt especial amb la col·laboració de diferents entitats. Demà, a les 6 de la tarda, al Teatre Sagarra. I per últim, al Palau Sant Jordi, Kid Keo farà el seu únic concert a Barcelona on presentarà els seus èxits més icònics i recents, avui a les 9 de la nit.
1: A Tarragona. You say Ida. And you say... La Sala Trono estrena I Say Potato amb funcions avui i demà. És la continuació de l'espectacle estrenat fa 10 anys, You Say Tomato. La comèdia reprèn la història dels protagonistes anys després de trencar la seva relació. Un espectacle més madur que parla d'aquelles històries d'amor que no duren però no s'acaben mai. Anna Moliner és una de les actrius.
2: Fa 7 anys que no es veuen, es retroben en un context molt delicat que és l'enterrament del pare de la Rosó i hi ha moltes coses que durant aquest temps no s'han dit i altres coses que els hi han passat.
1: Aquest vespre a la Tarraco Arena, concert de Miguel Ríos. Després de 65 anys sobre els escenaris, l'artista presenta el seu nou treball que creua el rock i el country. I durant tot el cap de setmana es podrà viatjar a l'època romana amb el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva. Multitud d'actes de tots els estils per conèixer com vivien els romans i la seva cultura.
6: A Lleida aquest cap de setmana podem gaudir de la Festa de Moros i Cristians. Arriba a la 30a edició amb la recreació de batalles més dialèctiques que no reals, acompanyament, lluïments, bandes, vestits i comparses. Una festa que abans de començar ja se sap qui guanyarà. Josep Lluís Gàzquez és el president de l'organització.
7: Toca guanyar els cristians. I guanyaran els cristians. Realment, enguany, tant la Saïda Mora com el comte cristià han decidit de que en comptes de lluitar ells ficaran lluitadors, diguem-ne, experimentats, que lluitin per delegació.
6: I al barri de la Mariola, 5a edició del Festival en Renou, barreja de propostes musicals i artístiques al carrer de diferents cultures que conviuen en aquest barri, com ara la magribina, l'equatoriana o la xinesa. Demà diumenge també compartiran propostes gastronòmiques típiques des de cada zona, on no hi faltarà la coca de recapte lleidatana.
1: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona...
8: No només és l'aire, és el corrent, sentir-se viu, sentir el teu niu.
1: Comencem a Porqueres, perquè celebren la Festa Major. Divendres hi haurà concert de 97 onzas, Aiko el Grupo i Senyor Oca. L'aire és el corrent, sentir-se viu, sentir el teu niu. Dissabte també actuarà Boom Boom Fighters, actuaran a les 11 de la nit el grup de Rigui que ja ha rodat per tot el país. Després també hi haurà Pelucas i DJ Rina.
12: Al matí no puc dormir, no si és al veí, al llit o al coixí. Crec que és perquè avui no ets aquí amb mi.
1: I de Porqueres a Ripoll, perquè celebren la 59a Festa de la Llana i el Casament de Pagès. Intenten reviure els costums ancestrals de la Tosa del Xais i també reviuran el que era un casament tradicional. El millor és que arriben els ramats d'ovelles de veritat i hi ha un concurs nacional d'esquilar ovelles. I ara penso que... I per la nit, Clara Peia estarà de concert a l'Auditori de Girona, presentarà el seu nou disc, Nuca, a les 8 del vespre. Ens queden els esports, anem fins a Gran Canària, perquè el Barça juga aquesta nit la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. És la primera de les dues finals que l'equip de Pere Romeu jugarà en 7 dies. Anna Palet, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma. La temporada del Barça es defineix en aquests 7 dies. Avui poden aconseguir el tercer dels 4 títols del curs, la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, reedició de la final de la temporada passada. Això sí, sense Graham Hansen i Laia Alexandri, les úniques dues baixes que ja han aterrat a Gran Canària per acompanyar a l'equip, així com també ho ha fet el president del club, Rafa Juste. Les jugadores ja descansen a l'hotel de concentració després de dinar. Algunes d'elles han aprofitat aquest matí per passejar per la ciutat. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid ve d'una temporada irregular amb canvi d'entrenador i sense acabar la Lliga en posicions europees. Per tant, sense res a perdre en una final on les blaugranes són les grans favorites. S'esperen més de 27.000 espectadors, el que suposaria el rècord d'assistència en una final de la Copa de la Reina. El partit arrenca a l'estadi de Gran Canària a les 9 del vespre, una hora menys a les Canàries. L'expliquem al Carrusel Deportiu de la cadena SER.
1: Avui que Robert Lewandowski ha anunciat que deixa el Barça, Santi Ovalle, bona tarda.
27: Bona tarda, 4 temporades i 119 gols després, Robert Lewandowski deixa el Barça a final de temporada. Avui ha comunicat als seus companys i ho ha anunciat a les xarxes socials. Hansi Flick, el seu entrenador, l'ha lloat d'aquesta manera, diu que és el millor professional que ha vist a la seva vida.
28: Per mi és un privilegi treballar amb ell, perquè és un jugador professional. Mai ho havia explicat, però cada dia dona tot i treballa per poder mantenir el seu físic al màxim nivell. Crec que és un model a seguir per tots els jugadors joves.
27: Robert Lewandowski viurà demà el seu darrer partit al Camp Nou, on ha guanyat 3 lligues, 3 Supercopes d'Espanya i una Copa del Rei.
1: Ens queda el temps, Núria Saró.
9: Hola, molt bona tarda. I les temperatures seguiran pujant i moltes màximes es mouren entre els 20 i 25 graus. L'ascens seguirà també al llarg dels pròxims dies, esperant la calor que arribarà ja la setmana que ve, amb unes temperatures més pròpies d'estiu. Aquesta tarda esperem algun ruixat local al Pirineu, com també entre el litoral de Barcelona i de Girona es pot escapar algun ruixat i ja la tramuntana i el mestral iran a la baixa. Demà serà una jornada amb temperatures una mica més altes que les d'avui i esperem algun ruixat al Pirineu, com també entre les comarques de Barcelona i de Girona, puntualment fort, més extens que els que esperem aquesta tarda, i també es pot escapar algun ruixat molt local al massís del Port, com també al prelitoral de Tarragona.
13: 2:45.
11: Hora 14. El láser. Con Aida Bao.
14: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y empezamos antes de nada en la Comunidad Valenciana con la noticia que les avanzábamos a las 2 de la tarde y que está bajo investigación. Las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida de 3 miembros de la misma familia en una casa cuartel en Dolores, en Alicante. Un guardia civil, su mujer y su hijo. Se investiga como un caso de violencia machista. Radio Alicante, Daniel Rodríguez, adelante.
15: Buenas tardes. Los hechos han ocurrido esta misma mañana y por el momento se desconocen las causas de los 3 fallecimientos. Todavía no se ha producido el levantamiento de cadáveres y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos. Según ha adelantado el diario Información y ha podido confirmar esta emisora, el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él, y que los hechos se investigan como un presunto caso de violencia machista. La familia residía en Dolores desde el año 1996 y el hijo, según fuentes consultadas, ha nacido y estudiado en el municipio. Al parecer no existían antecedentes por violencia de género. El guardia civil tenía 55 años y su hijo 20. El Ayuntamiento de Dolores ha decretado 3 días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio.
14: Gracias, Daniel. De confirmarse como un asesinato machista, serían ya 20 mujeres y 4 hijos, 3 de ellos menores de edad, los que han perdido la vida en este año 2026 en España a manos de los hombres que eran su padre o su pareja. El teléfono 016 es el teléfono contra la violencia machista. Está disponible todos los días del año a cualquier hora. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Pues suceso tremendo en Alicante en un sábado en el que tenemos más titulares. Tenemos jornada de reflexión en Andalucía, una tregua muy frágil en el Líbano. También hoy es día de Eurovisión con toda la cola política que esto trae este año. O es día grande para España en el Festival de Cine de Cannes. Muchos puntos de atención hoy en un sábado 16 de mayo que también es de frío en muchos puntos.
16: Bueno, estamos pasando un poquito de frío. De hecho, vamos hacia alguna tienda a comprarnos algo de abrigo.
17: Está fresquito, más frío de lo habitual para la fecha que estamos, pero bien, muy bonito todo.
16: ¿Os veo con abrigos?
18: Sí, venimos de Valencia, que allí hace mejor temperatura y aquí lo hemos notado, la verdad.
20: Hombre, es un poco fastidioso que llueva tanto. El invierno asumes, pero ahora...
14: Son voces recogidas esta mañana en Madrid. Todavía hoy estamos viendo nevadas débiles durante la madrugada en zonas montañosas del norte. De nuevo, mínimas de menos 1 grados en Burgos o de 5 en puntos como Granada. Adrián del Pozo, buenas tardes. Aún así, hoy las máximas van a empezar a subir ligeramente y lo vamos a notar sobre todo en el sur de la península.
22: Eso es, Aida, buenas tardes. 25 grados de máxima en Huelva o Badajoz, 26 en Córdoba o 27 en Murcia, en lo que supone que los termómetros vayan acercándose poco a poco a los registros habituales de un 16 de mayo, aunque aún estamos lejos, como decías. De hecho, las mínimas hoy en puntos del interior se han quedado por debajo de los 0 grados en Burgos y poco por encima en Palencia, Teruel o Ávila. El cielo en general estará despejado, aunque en el norte se puede registrar también algún chubasco débil, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico.
14: Llevamos encadenando ya unas semanas de temperaturas atípicas para esta fecha, pero para los que todavía no se puedan poner la manga corta, estamos ya a pocos días de notar un cambio importante, ¿no?
22: Pues sí, esta semana que entra, el lunes, de hecho a finales de semana se prevén temperaturas incluso veraniegas por encima de los 30 e incluso los 35 grados en los valles del Guadalquivir, el Tajo o el Ebro y en el interior de la Comunidad Valenciana o de Cataluña. Así vamos a pasar de estar, como hoy estos días, con temperaturas por debajo de lo normal, a tener a finales de semana temperaturas de hasta 6 grados por encima de lo habitual para una tercera semana de mayo. Así que aprovechar los últimos días de chaqueta, los últimos días de manga larga, porque ha sido probablemente el último frío de la primavera.
14: Esto se acaba. Y en la página deportiva vamos a Barcelona con esa última hora que les contábamos a las 2 de la tarde. Lewandowski se va del Barça. Radio Barcelona, Santi Ovalle, buena tarde.
0: Bona tarda. Sí, han sido 4 temporadas de Lewandowski en el Barça, en las que ha metido 119 goles, ha levantado 7 títulos, 3 ligas, 3 supercopas y una Copa del Rey. Ganó el Pichichi en su primera temporada y ha colaborado a la recuperación deportiva del club tras la marcha de Messi. Ahora, con 37 años, tomará un nuevo camino profesional y el próximo capítulo apunta hacia Arabia Saudí. Hoy ha comunicado la decisión a sus compañeros, después la ha anunciado en sus redes sociales. Hansi Flick ha destacado su profesionalidad y mañana se despedirá de la afición del Camp Nou en el partido contra el Betis.
14: Esto en el Barça, en una jornada en la que destacamos también la Copa de la Reina. Claudia López, buenas tardes.
3: Muy buenas, sí, a las 9 de la noche tendrá lugar esa final de la Copa de la Reina entre Barça y Atlético de Madrid. El Barça llega habiendo conquistado la Liga y a 7 días de la final de la Champions. Lo contaremos en Carrusel Deportivo a partir de las 6. Además, un día sin Primera División, ya que mañana tendrá lugar la jornada unificada, pero sí hay segunda. De hecho, podría certificarse el ascenso del Racing de Santander si el Almería empata o pierde ante Las Palmas y ellos ganan contra el Real Valladolid.
11: Hora 14. Aida Bao.
14: La comunidad autónoma más poblada de España está a menos de 24 horas de decidir su futuro.
4: Yo pido a los andaluces que seáis ambiciosos y exigentes con nosotros. Que construyamos entre todos esa Andalucía moderna y de convivencia. El 17 de mayo nos jugamos muchas cosas.
5: Somos más los que creemos en una Andalucía inclusiva. Los que rechazamos el sálvese quien pueda. Somos más. Somos la mayoría.
19: Porque Andalucía puede ser la primera región de España, la región que tire del carro de España. Pero hemos tenido gobiernos que no han querido.
21: Somos un proyecto que mire en Andalucía, pero va más allá de Andalucía. Porque también depende, el futuro de nuestro país también dependerá de los resultados en Andalucía.
23: Valentía, ni una universidad privada más en Andalucía. Vamos a expropiar las viviendas vacías de los bancos y de los fondos de inversión.
14: Anoche los candidatos cerraron ya la campaña y hoy dedican el día a rodearse de los suyos y a preparar los nervios para una noche electoral en la que la gran pregunta es si Juan Manuel Moreno va a conseguir aguantar con mayoría absoluta en un momento en el que la ultraderecha está condicionando parte del mapa autonómico y las políticas del Partido Popular también a nivel nacional.
24: 17 de mayo, elecciones en Andalucía. En la SER.
14: Una jornada de reflexión que, como decíamos, cada candidato pasa a su manera. Vamos a Radio Sevilla, Enrique Carneado, buenas tardes.
26: Buenas tardes. Hoy los candidatos pasan esta jornada de reflexión entre familia y amigos. Por ejemplo, el candidato a la reelección del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, ha pasado la mañana en la playa balneario conocida como Baños del Carmen, al este de Pedregalejo, en su tierra. Y la tarde la va a pasar en familia. La candidata socialista, María Jesús Montero, en Sevilla, ha visitado a su madre y pasará en casa buena parte de lo que resta de jornada rodeada de amigos. El candidato de Vox, Manuel Gavira, ha paseado por Cádiz capital esta mañana y almuerza en familia. El candidato de Por Andalucía ha elegido hoy hacer deporte, ha salido a correr durante la mañana en Sevilla, cocina su almuerzo a esta hora y organiza rutina en casa tras la campaña electoral. Y por último, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha regresado durante la mañana a Jerez, ya que cerró campaña en Sevilla, para poner lavadoras tras 2 semanas recorriendo la comunidad. Y después tiene previsto acudir a la Feria de Jerez.
14: Mañana va a ser interesante seguir el escrutinio que les vamos a contar en un programa especial en directo en la SER con Ángeles Barceló y José Luis Sastre, porque hay 6 de las 8 provincias andaluzas en las que el último escaño baila entre el PP y otras formaciones políticas. El Partido Popular, que necesita 55 asientos para la absoluta, sabe que cada voto cuenta porque un escaño puede condicionar ese resultado. María Ibáñez, buenas tardes.
29: Buenas tardes. Una mayoría absoluta, como decías, que está en los 55 escaños. Según el Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, que depende de la Consejería de la Presidencia, el PP obtendría el 42,2% de los votos y se movería en una horquilla de entre 54 y 56 asientos en el Parlamento Autonómico. Ahora mismo tiene 58. En 2022 consiguió una victoria histórica tomando los últimos restos de diputados con márgenes mínimos. Hubo apenas 300 votos de diferencia en Cádiz y menos de 1.000 en Sevilla y Huelva. Estas 3 provincias serán determinantes. En la gaditana puede perder un escaño el PP por el ascenso de Adelante Andalucía. En Huelva y Sevilla también le podría bailar uno, con los sondeos que prevén una mejora en resultados tanto para Vox como por Andalucía. Hay otras 3 provincias decisivas. Málaga, en la que es cabeza de lista Juan Manuel Moreno, según el CENTRA, podría podría perder hasta 2 diputados. En Córdoba la estimación es que se deje por el camino 1 y en Granada la posible entrada de Adelante, que no consiguió ningún escaño en esta provincia hace 4 años, podría arrebatar al Partido Popular otro diputado.
14: La mayoría absoluta que depende de un puñado de votos en algunas provincias. Mañana emitimos en directo desde Las Setas en Sevilla este Hora 14 para contarles cómo va la jornada electoral y a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, especial elecciones del que hablábamos con Ángels y con Sastre. Por lo demás, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúan en aislamiento este fin de semana los 14 españoles que iban a bordo del crucero afectado con antivirus, el único de todos esos españoles que presenta síntomas y que se encuentra en una zona aún más estricta de aislamiento, evoluciona bien y está casi asintomático. Es lo que dicen desde el Ministerio de Sanidad. Mañana se cumple una semana y se les va a hacer una nueva prueba diagnóstica. Almudena Lopesino, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. El español afectado, sí, por antivirus, evoluciona favorablemente. Sigue, como dices, en esa unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel de los Hospital Gómez Ulla en Madrid y allí también continúan su cuarentena en este hospital los otros 13 viajeros del Ondius a los que mañana se les va a repetir una PCR. Todos ellos permanecen asintomáticos. Este viernes...
2: Today. A total of 10 cases, including 3
1: El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que son 10 los casos confirmados de antivirus, recordamos, 3 fallecidos. El barco llegará previsiblemente el lunes al puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde será desinfectado.

0: la restauració d'edificis modernistes.
1: I només sou 8 persones fent tot això a Catalunya, encarregats d'aquest manteniment d'obra
2: de Gaudí? Tu dius només, bueno, Laura, mira que a mi m'han semblat bastants.
0: Són moltes, 8 hores al dia durant 360 dies a l'any, dona de sí. Es pot fer perfectament.
1: Mira, et dono la raó, Marina, et dono la raó, sí.
2: Clar, sí, a mi m'han semblat 8, dic, déu-n'hi-do, perquè al final sí, per fer rajoletes per turistes, mira, això es pot fer més... Clar, la gràcia és que potser alguns es pensen que això es fa en sèrie, no? Que tu surts de qualsevol visita, vas a la botigueta, digues, Roger.
3: No, que no només és ell que està produint coses d'aquest tipus. Hi ha altres artesans que també estan fent això, i déu-n'hi-do la quantitat d'artesans que encara a Catalunya hi ha que estan fent tècniques tradicionals com al segle XIX, a finals del XIX, diguem.
2: Laura, doncs res, sobretot envia'ns vídeos i fotografies, els compartirem a les nostres xarxes perquè puguin veure una mica aquesta finestreta que hem obert nosaltres en el barri de Gràcia per mantenir viu el llegat de Gaudí, que no tot és el centenari de la seva mort. També
3: realment el taller que té és molt bonic.
2: Tu hi has estat, eh?
3: Sí.
2: Val la pena. Laura, anaves tant, a dir, doncs... perdona.
1: No, que sí que de seguida, de fet, tinc aquí la meva companya, la Susana, que està gravant ja els vídeos perquè pugueu contemplar tota aquesta obra meravellosa. Aquí hi ha feina, el Manel també es veu que ara se n'ha d'anar, que també té feina, així que els deixem treballar.
2: Manel, perdona, va, una última pregunta, la Sagrada Família què?
1: Aquest pregunta la Marina.
0: No, el Sagrada Família no, van estar a punt de col·laborar, però no han col·laborat. Potser és l'únic edifici modernista d'en Gaudí que no m'he intervingut, eh?
2: Mira que és gros. Doncs escolta, moltes gràcies. Gràcies als dos, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, estàvem
2: dient, Roger, Xavi, que efectivament, clar, tot el que és Gaudí va associat al turisme, i molt, absolutament.
3: Ara sí.
2: Puc saludar a aquesta hora el Carles Ferrer. Ell és guia turístic a Barcelona, precisament. Carles, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
2: Què és el que més triomfa de Gaudí? La Sagrada Família, entenc, i entenc que aquests dies ja està ben bogeria arran de la visita del Papa, ho esteu notant?
4: Efectivament, Sagrada Família sempre ha sigut el número 1, l'espai més visitat dintre de tot el que és el patrimoni de Gaudí, i aquests dies ho estem notant, però potser no més que en els darrers anys, ja que la Sagrada Família sempre està al límit d'aforament durant la temporada alta, i llavors la situació és molt similar. Ja ens hi trobarem més endavant, als entorns de la Sagrada Família, aquesta gent sense tiquet, aquí potser notarem la diferència.
2: Entre aquí... triomfa més Gaudí? És a dir, quins turistes, no sé de quina nacionalitat, triomfa més a l'estranger, triomfa més a la resta de l'estat?
4: Històricament, i avui en dia encara és així, als Estats Units és el major volum de visitants que hi tenim. Hem de pensar també que quan Gaudí no se'l valorava massa aquí a Catalunya, sí, se'l valorava, se'l coneixia una mica més als Estats Units, amb un entorn potser més acadèmic, i al Japó, també.
5: I tant.
4: I, a veure, avui en dia és conegut arreu del món, llavors tenim una diversitat de visitants impressionant.
2: I aquí la pregunta, els catalans ens interessem per Gaudí?
4: Jo crec que sí, però poder al mateix nivell que la resta, no? Fins a cert punt. I, clar, un fet que d'això crec que molts en som conscients, no? Hi ha molts catalans i barcelonins que no han entrat mai a la Sagrada Família. Tampoc és fàcil, clar.
2: Tampoc és fàcil, no?
5: Marina, em deixes afegir una cosa a partir del que explicava ell? Perquè, esclar, mira, en les classes que faig jo de Patrimoni Cultural a l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiem el cas de Gaudí i com s'ha convertit en una icona mundial del turisme. I, esclar, això, tal com deia ell, és interessant perquè als anys 50, aproximadament, ja hi ha exposicions de 50 del segle XX, vull dir, exposicions a Nova York, es crea una societat d'amics de Gaudí, a Japó també, i esclar, no és que sigui flor d'un dia ni de quatre dies, sinó que ja fa molt temps que hi ha molta gent que el reivindica, i per això també ha estirat tot el patrimoni arquitectònic del nostre país, no només de Barcelona. És a dir, si no arriba a ser Gaudí fent de punta de llança, segurament ara tampoc no tindríem posat tant en valor Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, i fins i tot el propi Jujol, que ara esmentava fa un moment el professor Miralles. Sense aquest estrellat de Gaudí, tota la resta no, segurament no hi seria.
6: Hi ha una cosa a dir, que és que el Gaudí es fa famós, per dir-ho així, a nivell internacional, quan el Sergi Alsuini, el Sergi era un arquitecte català que se'n va per la guerra i fa carrera als Estats Units i acaba sent el degà de Harvard durant molts anys. Aleshores, el Sergi, l'any 54, fa el seu gran llibre sobre Gaudí i el fa en anglès. no el fan en castellà, ni en català, ni res d'això.

0: fa en anglès i pel públic americà. Amb la qual cosa, aquí és on comença l'estrellat de Gaudí internacional i, a més, després tots els historiadors que havien fet històries de l'arquitectura, sobretot ens als anys 30-40, que eren europeus, no l'havien tingut en compte perquè això d'Espanya no semblava que fos part d'Europa i de cop el comencen a posar dintre les històries d'arquitectura. I a partir d'aquest moment és quan aquesta bombolla de modernisme, noucentisme que passa a Catalunya i que no passa en lloc d'Europa, que el modernisme, per dir-ho així, l'Art Nouveau, etc., les seves derivades són moviments que són profundament ciutadans, sí, urbans. Aquí a Catalunya el moviment modernista no és només urbà, és un moviment que passa a tot arreu. I això és una cosa que es comença a entendre gràcies al CERT, perquè el CERT està en una posició de poder als Estats Units, que és el de garant de Harvard.
1: I això és el que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya.
0: El que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya és que hi ha un modernisme culte, que és el de Gaudí, hi ha un modernisme més aviat pagès, que és el que passa fora de les ciutats. I això sí que és realment una cosa extraordinària i que no acabem de posar en valor perquè només ens interessen les grans ciutats, però com el teu programa d'avui que ha sortit de la gran ciutat i ha anat a la segona ciutat de Catalunya aleshores, ara ja no és la segona, però a la segona ciutat de Catalunya per intentar explicar això, jo crec que hem d'entendre que, jo què sé, hi ha molts pobles que tenen joies arquitectòniques d'aquell moment. Mm-hmm. I si mirem a la resta d'Europa, les joies arquitectòniques d'aquell moment només estan a les ciutats.
1: Tu que ets arquitecte, pels que t'estiguin escoltant, sí, allò que tu te'n vas a un poble a fer una volta que no coneixes, és igual, on sigui, com identificar si una cosa, si un edifici, si una construcció és o no modernista?
0: Ostres, no sé, no et sé donar una recepta exacta.
1: Vaja.
0: Però tot i així...
1: Roger Miralles, que... gràcies.
0: Exacte, fora, despedit. No, tot i així, si tu comences a veure motius de decoració que no són els que venen de la història, motius de decoració que vol dir florals, o motius de decoració que tenen a veure amb animals, amb... I que també durant l'època medieval n'hi havia, però motius de decoració d'aquest tipus, si veus color, si veus tota una sèrie de coses que intenten renovar l'estil arquitectònic en el 19, del 19 al 20, això gairebé sempre és modernisme. I a més això a Catalunya sempre ha vinculat a aquesta idea de modernització de país i aquesta idea de nacionalitat. O sigui, de la modernització del país en aquell moment vinculada a la idea de nació. Mm-hmm. Que és una cosa molt típica de la resta d'Europa, eh?
1: Veus com sí que tenies el truc. Escolteu, que teníem el Carles Ferrer, tu ets guia turístic de Barcelona. Quin és el recorregut, si a tu et diuen, fes-me una ruta a Gaudí, on comences i on acabes? I si hi ha algun lloc secret més enllà que la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló...
2: Clar, els recorreguts més comuns passen per aquest top 3 que una mica coneixem, no? Que és l'entorn del Passeig de Gràcia, que és un combinat de Casa Batlló, de Pedrera, i després el que són els monuments més visitats al final de Catalunya, que són Sagrada Família i Parc Güell. I amb això ja fem moltes hores de visita, jo crec que ja han saturat el visitant. I com a espai desconegut i una mica reivindicar, on es fa una... Realment la visita és molt agradable, tenim la Torre Bellesguard, que molta gent no coneix.
1: On para?
2: És a prop de la Ronda, a Sant Gervasi, a dalt de tot, a Bonanova. I és un espai molt poc visitat, tot i que està obert des de fa ja bastants anys a la visita.
3: És com la Torre Vicenç, també, no? Que la Casa Vicenç, que ara ja comença, com que ve de camí de Parguell, no?
2: Sí, la Casa Vicenç, diguem que encara està fora d'aquestes rutes principals, però segueix sent un espai no tan visitat com la resta. El Palau Güell, en aquest sentit, també li passa una mica això.
3: És una passada, el Palau. A mi, la vegada que vaig entrar, em va flipar molt, de veritat. És espectacular.
1: Ens acompanya una altra guia turística. En aquest cas, el David Edo. Ell és guia turístic de Reus. A Reus hi ha obra de Gaudí. Bon dia.
4: Hola, bon dia. M'escolteu?
1: Sí, t'escoltem.
4: Hola, gràcies. A veure, hi ha obra de Gaudí, però no és arquitectònica. Però tenim moltíssimes obres i relacions amb el lloc on va néixer, on va ser batejat, on va ser confirmat. O hi ha un gran museu, per mi el millor museu de tot el món, de Gaudí. Està a Reus, a la plaça Mercadal. i es va fer per l'any 2002, quan es va celebrar el 150 aniversari del seu naixement. Per tant, sí que hi ha cosa de Gaudí a Reus, i més ara que també es commemora l'any Gaudí i el museu, també l'antic Banc d'Espanya, hi ha unes exposicions molt interessants també.
1: Curiós això, que efectivament diu sí que es pot fer una ruta sobre Gaudí a Reus, però pròpiament obra de Gaudí no hi trobem. Volia afegir al Carmeniu, demanar-te una ruta més enllà de Barcelona, més enllà del que coneixem, de les coses més icòniques de Gaudí, perquè a Gaudí el podem trobar fora de Catalunya i fora d'Espanya.
3: Fora de Catalunya, sí. A veure, ja, de fet, ha sortit el cas del capritxo que el comentava la Laura fa un moment, i relacionat amb aquesta qüestió dels mecenes, doncs també hi ha el Palau d'Astorga, el Palau Episcopal, que de fet el que li encarrega és un bisbe que havia estat a Tarragona i que el coneix i li diu, escolta, fes-me un palau allà, ell no hi pot anar, li diu, envia'm fotografies, plànols, i el fa així a distància, tot i que envia uns paletes catalans a treballar-hi perquè és amb els que ells confia. I després també hi ha la Casa Botines Alló, que també és d'un català que està instal·lat en allà i que té una casa que és magatzem, banca, etc, i que són els grans elements referencials. I pel que fa a Catalunya, a mi hi ha dos llocs que em criden especialment l'atenció. Un és la Cripta Güell, a la Colònia Güell, que és un lloc preciós, que a més lliga amb tot el tema que hem parlat aquí de la industrialització de la burgesia, que deia el professor Miralles, precisament per això que dèiem, perquè aquesta gent van poder treballar, perquè hi va haver gent que hi va invertir. Ho dic perquè ara a vegades les grans fortunes no sabem amb què dediquen els diners i que fer... No, és que...
1: Ja l'ha colat el Carmeniu.
3: Home, és que...
0: Està bé.
3: A veure, si tenim el... És que això és una cosa que a mi sempre m'exaspera una mica. Si hi ha edificis bonics és perquè hi ha talent, però és que el talent sempre hi és. El talent ha de poder brillar si té l'oportunitat de poder brillar, i en aquest cas, doncs això passa si hi ha gent que hi inverteix. Evidentment, ara hi ha l'administració pública que pot fer molt, però també hi ha gent que decideix gastar-se els diners en coses, diguéssim. I aquesta burgesia ho feien per el seu propi interès, evidentment per lluir i també per posar Barcelona i Catalunya al mapa, lligat amb això que deia el professor Miralles d'aquesta reafirmació nacional en un context polític i econòmic important, finals del segle XIX i principis del XX. Però és que això es podria fer ara amb arquitectes que hi ha, també. I que també es podria fer una ciutat i un país bonic. I cert, que a més és que, clar, tret cert, que també ho tenia claríssim durant la Segona República, va haver de marxar a l'exili per culpa del franquisme, i ell era conscient de la feina que van fer i per això va publicar aquest text de Gaudí en anglès. Vull dir que aquesta visió hi és, i el que tenim és això, i per això precisament nosaltres ara ens en sentim tan orgullosos, perquè si una cosa presumeix, presumim sempre és d'això, del modernisme i de Gaudí dels altres arquitectes, no? I per tant, això ho tenim aquí. En el cas de la Colònia Güell, tal com et deia, doncs es veu aquesta industrialització, i també en un altre lloc molt curiós és els Jardins Artigues, que hi ha a la Pobla de Lillet, a més amb el tren del ciment, que és un lloc fabulós, i que és d'aquests que, tal com deia el nostre guia avui aquí a Barcelona, doncs també no és dels més concorreguts que hi ha, que val la pena anar-hi també.
2: Gens i mica, i si em deixeu afegir, perquè crec que també queden, si no, l'oblit, no? A la Pobla de Lillet tenim també el xalet de Cal Jaràs.
3: Ui, sí, tens tota la raó, que bé que ho hagis dit.
2: Tenim les Caves Güell, el Garraf, tenim la nau Gaudí, Mataró.
0: Mataró.
1: Això és visitable?
2: Doncs el que he anat mencionant fins ara, que sigui visitable a l'interior, i tenim la nau Gaudí, el Garraf ho porta un restaurant, jo hi he entrat, però no sé, honestament, fins a quin punt està obert a tothom.
3: Que contactin amb tu,
2: home. I el xalet de Cal Jaràs, jo us hi recomano, qui tingui furgoneta, anar allà a dormir a l'aire lliure, al mig del bosc, i veure'l encara que sigui des de l'exterior.
3: És preciós, és un dels llocs més macos que hi ha a Catalunya, i a més això, que té sentit... O sigui, va construir un xalet pels enginyers de la fàbrica Aslan. Correcte. Que estaven en allà, o sigui, imagina't, tu estar treballant al mig de la muntanya, amb un entorn fantàstic, amb un habitatge dissenyat per Gaudí, que a més encaixa perfectament amb l'entorn natural en el qual està, és una passada.
0: Que tornava a ser del Güell.
3: Sí, exactament, sí, és que és el que dèiem.
0: Hi ha una cosa que, abans quan has parlat de Reus i de si hi havia alguna cosa o no, hi ha una cosa que és important, que és entendre en el context en el qual neix Gaudí. Gaudí neix a Reus, viu entre Reus i Riudoms. Entendre on va néixer crec que ha estat una futilitat.
1: Ui, l'alcaldessa, jo li he preguntat a l'alcaldessa i m'ha dit, no hi ha debat sobre això. És el moment, ni quan, vaja, quan li he preguntat per res...